Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

REC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia REC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies. Bam.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Els amors d'estiu van i venen. Però RAC 105 es queda.
1: L'estiu a RAC 105.

0: des de les més caloroses fins a les més fresques.
1: Hey, RAC 105, 24 hores de la teva música.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: Es diu Sona aquí.
1: Hey, it's Taylor Swift.
0: Rex Hensing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

0: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
1: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
0: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapés, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: Segur que si va, que és dimecres, això és el Matina d'Estiu. Tret de sortida amb el més nou de Jason Derulo. Es diu Mi Chico. No sé què té aquesta cançoneta, però és com addictiu, eh?
1: Sí. Mi Chico.
0: Vinga, família, salutacions de part d'Electroguet. Nou dia en marxa, nova edició del Matina d'Estiu per llevar una mica el personal, tant aquells que treballeu. Bon dia a tots aquells que estigueu a l'altra banda amb aquesta il·lusió, eh? Mira.
2: Bon dia,
0: què treballa?
3: Bon dia.
0: Hola.
4: Hello.
0: I la gent que va a la platgeta, que té vacancetes, que no sap ni quin dia és, doncs per vosaltres també és aquest programa per posar bona música, i no només bona música, sinó per regalar cosetes. Oi, sí. Ai, madre. Sí, i ja us aviso, que avui regalem coses, demà regalem coses, i divendres què? Regalem coses! Així que no t'ho perdis, va. Els tres dies que queden regalem cosetes, explicarem d'aquí una estona què és el que regalem avui, dimecres, dia 5 d'agost. Jo crec que els que us agradi el cel, aquestes coses, us molarà força, és un regal força xulo. I després parlaré també amb el Martí Oliveres, que d'això en sap una bona estona. Repassarem el temps amb ell, vindrà també l'Arnau Mulet, vaja, el de sempre, farem la secció. Així que estigues pendent d'aquest número. Jo de tu ja me'l guardaria.
4: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: D'aquí una estona parlem de tot plegat. Sigui com sigui, nosaltres ara comencem el dia amb bona energia, amb il·lusió i amb Quim Petras, que fa uns anyets va decidir reversionar un tema més que mític d'aquest Bush. Ja el tenim per aquí sonant de fons. Comencem nova edició del Matina, va, amb aquest Running Up That Hill.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats i jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa, la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
6: Verisure.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
8: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
9: 3, 17, 30, 35 i 43, i els sols, l'1 i el 12.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: Hey guys, this is Bruno Mars.
11: La ràdio dels teus artistes preferits.
12: I'd risk it all for you.
11: RAC 105.
0: La teva música.

0: La trompeteta final sona bàsicament no perquè Bruno Mars ho hagi decidit, sinó perquè ha entrat per la porta l'Arnau Mulet. Com estem, Arnau?
1: Doncs si m'aixeques el micro, millor.
2: Ei, ara què passa? Sí. Bon dia, com estàs?
0: Perdona, mai t'obro el micròfon. No, t'has assabentat.
2: És que no em deixes parlar. Ja censura en aquesta casa. Grup Godó censura un dels seus locutors.
0: Correcte. Què tal, Arnau? T'has llevat bé?
2: Sí, he vingut pel túnel de Glòries, que sempre és una autèntica meravella.
0: Sí, no?
2: Semàfor, parat, tal, no sé què, sí.
0: Doncs a mi m'agrada aquest túnel.
2: A més, al final del túnel de Glòries, vaig a fer un comentari, hi ha un edifici que té en un balcó una bandera espanyola i a l'altre balcó una bandera argentina.
0: Ah, mira!
2: Llavors, sí. Suposo que ho van ficar pel final de la Mundial, per la final del Mundial, i s'ha quedat allà.
0: Molt bé.
2: En fi.
0: Alguna cosa més que sigui totalment intranscendent per dir el programa?
2: Sí, no, que en aquell edifici, mira, curiosament no n'hi ha cap de catalana, mira.
0: Ah, vale, molt bé. Arnau, que t'utilitzo simplement per comunicar-li a la nostra audiència que tenim avui un regal. Avui regalem cosetes. Ja ho he dit a l'inici del programa, ara és l'hora de dir què regalem. I és que avui, família, queda justament una setmana per l'eclipsi solar del 12 d'agost i comença el compte enrere. I què millor manera de fer-ho que amb Nomen, la marca d'arròs del Delta de l'Ebre.
2: Sí, oh,
0: i tant. I és que Nomen ha creat unes ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi de manera segura. I podeu aconseguir-les de franc amb la compra de l'arròs bomba de Nomen, cultivat al Delta, a més, important, un dels millors punts del territori on es podrà gaudir de l'eclipsi. I per començar a preparar-vos, avui regalem, atenció Arnau, preparat o no?
2: No.
0: No?
2: No, però digues.
0: Vinga, un lot que inclou 6 ulleres homologades Nomen per veure l'eclipsi, eh?
2: Sí.
0: Molt bé. Per veure-ho allà tu i 5 persones més.
2: Sí.
0: Doncs mira, gràcies a Nomen el podràs veure amb garanties. Un lot de productes, més enllà d'aquestes ulleres, doncs tindrem de tot. Tindrem arròs rodó, llarg, basmati, també 3 packs amb 2 vasets de vidre, molt xulos. Sí, sí, els de la seva gamma qualitat, un minut d'arròs rodó, integral i basmati, vaja, absolutament de tot. I més enllà de moltes varietats d'arròs, com et dic, aquestes ulleres per viure l'eclipsi la setmana vinent.
2: Molt bé, tinc dues preguntes al respecte. Quants tipus d'arròs hi ha? Perquè n'hi ha, que n'hi ha moltíssims.
0: Aviam, és que m'he perdut una mica amb la menció. Ho desconeixia,
2: però tinc ganes de provar-los tots. Aquest és el meu primer comentari.
0: Doncs mira, arròs rodó, llarg, basmati i 3 packs amb 2 vasets de vidre, els de la seva gamma, qualitat un minut, d'arròs rodó també, integral i basmati. És a dir, tens absolutament de tot.
2: El segon comentari és, està molt bé que regalis ulleres, perquè l'altre dia em va sortir un reel dient que no miréssim directament al sol perquè no t'enteres i la cosa és seriosa.
0: Ara parlarem d'aquí una estona amb el Marc Oliveres, que ens ho explicarà amb més detall. La pregunta del dia, evidentment, això ho regalarem a qui nosaltres vulguem, no, Arnau?
2: Ah, sí?
0: Sí.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Clar, primer has de justificar per què te les haig de donar tu les ulleres. M'has de dir quin és el teu pla pel proper dimecres. Sí. De dir, mira, he quedat amb uns amics, tal, les necessito per no sé què, el meu fill... Jo què sé, el que tu vulguis, m'has de convèncer perquè et doni les ulleres. I ja de pas m'has de dir quina cançó posaries en aquells 2 minuts d'eclipsi. Jo et proposo aquesta... Bonnie Tyler, un clàssic, no? Bàsicament perquè diu eclipsi, la paraula, no? El total eclipse.
2: Clar.
0: L'has veiat, no? Tu segurament agafaries la mateixa, però amb aquesta versió, Arnau.
2: Ah, sí, m'agrada més.
0: Sí, no?
2: Sí, molt millor, molt millor.
0: En fi, no, tu quina faries?
2: No, a mi, la primera que em ve al cap és, suposo que pel títol, El fin del mundo, de La La Love You.
0: Bailando, bailando, yo.
2: O bailes, no.
0: Baila,
2: és que no em sé ni la lletra.
0: Jo tampoc, però ha estat xula. Molt bé, doncs ja saps, si estàs escoltant el Matina d'estiu, avui regalem aquest pack de Nomen amb aquestes 6 ulleres homologades per veure l'eclipsi el proper dimecres. Has d'explicar-me, nervis i emoció, has d'explicar-me quin és el teu pla pel proper dimecres i quina cançó posaries.
4: 608-71-71-41.
0: Mentre veus l'eclipsi durant aquests 2 minuts, va, sigues original... I decidirem, tu m'ajudaràs a decidir també qui es mereix rebre aquest pack tan xulo.
2: Tu ja tens pla pel dia de l'eclipsi o no?
0: Doncs sincerament no, vaig demanar unes ulleres homologades que les vaig demanar perquè m'arribessin aquí a la ràdio, perquè sempre passa allò de que no sóc a casa, i porto com una setmana i no m'han arribat, no sé, parlaré ara amb la Marta.
2: On les vas comprar, una web dubtosa o què? Perquè igual t'han estafat, eh?
0: Pot ser.
2: Seguirem el tema, seguirem el cas en directe.
0: M'estafen molt, Arnau Mulet. Vinga, va, ja saps, no tornaré a repartir patir. Rebem ja els vostres missatges i obrim el 608-7174. Ja ni recordo el número, Arnau. Fins ara, guapo.
2: Fins ara. Adéu.
0: Us deixo ara amb Aitana i el 6 de febrero.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: mira, una cançó que va amb el tema del dia. Ai, ja no arriba. Ara connectarem amb tu, Martí Oliveres, per repassar no només l'estat de les temperatures i el temps, sinó un dels temes del dia, sinó el tema del dia, que és aquest eclipsi que tindrem just d'aquí una setmaneta, dimecres vinent. I per qui s'acabi de connectar, recordo, fa uns minuts ja ho hem dit, avui regalem cosetes gràcies a Nomen, regalem un pack d'arrossos brutal amb tot tipus d'arrossos i ulleres homologades, un total de 6...
1: 608-717-141.
0: Perquè puguis gaudir d'aquest eclipsi. Doncs m'has de dir... Doncs bàsicament, quin és el teu pla per gaudir de l'eclipsi el dimecres vinent? I ja de pas, quina cançoneta posaries en aquests 2 minuts, crec que dura l'eclipsi, i que quedaria bé amb aquest moment tan impactant. Hola, bon dia!
2: Bon dia, matina d'estiu. Mireu, jo espero poder pujar el dimecres al Puigcalm, que estic aquí a la Garrotxa,
0: sí.
2: I penso que serà el lloc més elevat i més fosc per poder veure bé l'eclipsi.
0: Molt bé.
2: I m'agradaria molt aquestes ulleres, però no en tinc cap.
0: Oh,
2: i
0: doncs
2: després,
0: mira,
2: em sap greu, però la cançó que heu aconsellat de tot l'Eclipse of the Heart em sembla fantàstica per
0: sí,
2: aquest moment.
0: Doncs sí.
2: Vinga, bon estiu.
0: Bon estiu, bonica! Home, s'ha de dir que jo he anat a assegurar, amb el títol ja he anat directe. Però segurament que surten moltes altres cançons, espero que així sigui, vaja, com en aquest cas, hola!
3: Ei, bon dia, matineros. Aquí Núria, des de Llinars del Vallès.
0: Hola,
3: mira, nosaltres el dia 12 estarem a Madrid.
0: Oh, mira!
3: I tenim pensat anar al Temple de Devot.
0: Oh!
3: Que es veu que és un temple així egipci.
0: Sí.
3: A veure'l.
0: Que guai.
3: I la cançó que nosaltres, a mi ja em ve al cap, és la de Najuena. Mira, no sé, és la primera que m'ha vingut i m'ha donat, perquè com és com un moment tan majestuós.
0: Doncs sí.
3: Doncs no sé, mira. En fi, que tingueu un bon dia, un petonillo.
0: Igualment. Sí que quedaria bé,
4: Sí.
0: Quedaria molt xulo. La del rei Lleó, no? Circle of Life. És com es diu en anglès. Doncs va, ja saps, digue-m'ho al 608-717-141 amb quina cançó gaudiries d'aquest eclipsi i quin és el teu pla el dimecres vinent.
1: 608-717-141.
0: De seguida connectem, va, amb el Martí Oliveres, abans Lorin, i això que es diu Tattoo.

0: Crec que gràcies a aquesta cançó, si alguna persona ja diu pistatxo, ja és perquè vol, eh? Es diu Festuc. Us recorda, Marcos, crec que el nostre company, doncs el Martí Oliveres, ja sabia que es deia Festuc, no?
1: Sí, pues, em sonava.
0: Et sonava. Sonava.
2: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Mac Ambients patrocina, com sempre, aquesta hora el temps amb el Martí Oliveres perquè ens expliqui una mica l'estat de les temperatures. Però, Martí, abans de començar, avui li hem d'explicar a la nostra audiència una cosa molt important, més important que el pack de Nomen, més important que l'eclipsi, i és que avui fas anys, home!
1: Gràcies, gràcies. Ja, per un dia com un altre.
0: Què pensaves, que no et felicitaríem aquí o què?
1: Ah, mira, sí, escolta'm, estem treballant, vull dir, la gent tampoc, no?
0: Quants en fas?
1: 23.
0: 23, eh? I m'acaba de clicar l'ullet, el tio. Ja.
1: Escolta, la gent... No ens coneixem.
0: Es portes molt bé, molt bé.
1: Gràcies.
0: I sempre amb aquesta alegria i il·lusió pel matí.
1: Amb aquestes canes ja, eh?
0: Són canes de jove. I qui té canes no se li cau el cabell, que això està molt bé.
1: Ah, mira.
0: Has vist?
1: Prefereixo això.
0: Doncs va, et felicitem. Gràcies. Ens expliques ara ràpidament l'estat de les temperatures i parlem del tema del dia, que en el teu cas m'interessa força.
1: Va.
0: Aviam.
1: Mira, comencem per les temperatures. De nou a la costa ha tornat a ser una nit feixuga, de mal dormir, mínimes de 24-25 graus en molts casos, amb molta humitat i, per tant, molta sensació de xafogor. De cara a la tarda, aquestes temperatures poden arribar als 35-37 graus puntualment, encara molta calor. Però, com va passar ahir, alguna tempesta, alguna tronada a la tarda pot descarregar amb força. Avui creiem que només el Pirineu i Prepirineu, i molt més locals, molt més irregulars. No ha de ploure tant com ahir. Ahir, per exemple, alguns punts d'Osona va caure al cel a 50, 60, 70 litres per metre quadrat. També alguna pedregada. Recordem abans d'ahir la pedregada impactant de Solsona, a la capital del Solsonès. Demà és el dia complicat també que pot acabar plovent a molts punts de la costa, on hi ha gent de vacances, als càmpings, compta amb les rieres, perquè pot baixar aigua de cop i volta. Aquestes tempestes de l'interior acabaran viatjant cap al sud i arribaran al mar. I poden arribar a la Costa Brava, però també aquí l'àrea de Barcelona i fins al Garraf, al nord de la Costa Daurada. O sigui que compta demà, tarda, vespre.
0: A les rieres, que sempre...
1: A l'hora de conduir, a AP7, perquè a la zona del Vallès Penedès poden baixar algunes tempestes fortes demà a la tarda, vespre. Sembla més de 7 a 9.
0: De 7 a 9, eh? Sí. Per la tarda, vespre.
1: Sí, tarda avançada cap al vespre.
0: Perfecte. Molt bé, doncs estarem pendents demà d'aquestes pluges. Avui, què, dia mitjanament normalet?
1: Sí, tret d'aquests xàfecs de tarda Pirineu, en general més sol que no pas núvols, però encara força xafogor.
0: El dia a dia, en principi, és demà, no? El dia de les tempestes, que molta gent està esperant amb moltes ganes aquestes tempestes.
1: Sí,
0: eh?
1: Perquè és veritat que fa molts dies que anem dient que plou aquí, plou allà, i potser a casa seva no ha plogut, no ha caigut ni una gota. Demà sembla un dia en què la pluja a la tarda pot abraçar bona part de Catalunya. Eh?
0: Perfecte. El tema del dia, per cert, i amb tu m'interessa parlar, és l'eclipsi del dimecres vinent. D'aquí, justament, una setmana tindrem aquest eclipsi. Simplement preguntar-te, que, per cert, qui s'acabi de connectar, regalem un pack de productes d'arròs no amb ulleres homologades, 6 ulleres que van molt bé. M'has d'explicar simplement quin és el teu pla per veure l'eclipsi dimecres vinent, per què te les haig de donar tu, i una cançó que quedaria bé en aquests 2 minuts. Dura l'eclipsi o quan dura?
1: Sí, aproximadament. Sí,
0: jo he proposat aquesta, que és molt típica. Bàsicament pel títol, el Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler. Quina cançó seria l'escollida per l'home del temps, el Martí Oliveres, per gaudir d'aquest espectacle?
1: Ostres, mira, recorreré a un títol fàcil.
0: Sí?
1: Ja que es produeix una nit d'agost, una nit no, un vespre d'agost, doncs tirem amb una clàssica, recuperem una dels meus veïns d'Aigua Freda, que són els Catarres, que es diu Nit d'Agost.
0: Ah, no? No m'havies dit una altra?
1: També tenim els Pets.
0: Ah, vale.
1: Sí.
0: És que tenim, perdona, me pensava que era aquesta.
1: Bé, n'hi ha diverses.
0: Vale. Sí. L'altra no l'he trobada, no la tenia al sistema.
1: Ah.
0: Però bueno, aquesta també està bé, no?
1: Sí, home, aquesta acompanya molt.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Un clàssic dels Pets, agost.
1: I tant.
0: Més de 2 dècades, eh? D'aquesta cançoneta.
1: Quins cracs.
0: Doncs ja saps, com el Martí Oliveres, m'has d'explicar amb quina cançó gaudiries d'aquest eclipsi.
3: 608-717-141.
0: I et pots emportar un pack de productes Nomen amb aquestes ulleres homologades per gaudir de l'espectacle de dimecres vinent. Quants anys passen entre aquest espectacle de la setmana vinent i la propera vegada que passi?
1: Uf, mira, el proper serà el 2180.
0: 2180?
1: Vull dir que no hi serem ni tu ni jo ni els nostres fills si en tenim.
0: No ho sabem, això.
1: Bueno,
0: no ho sabem.
1: Sí,
0: no,
1: ja et fotran.
0: La ciència, veurem com avança. Sí. Martí Oliveres, moltes gràcies.
1: Va, una abraçada.
0: D'aquí una horeta tornem a connectar amb tu.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com

0: Mr. Know-it-all, aquella persona que ho sap tot. Cada cop n'hi ha més, d'aquesta espècie. Per favor. Ja estan tots en programes de debat televisius, Un dia et parlen de la crisi d'Ucraïna i l'altre del Barça i l'altre et parlen de, no sé, del volcà de la Palma i després de, no sé, dels avions que tenen a Rússia. I saps del que et parlo, no? Mr. Know-it-all és la nova cançó de Teddy Swims, molt elegant, com sempre, una veuassa estel·larra de l'Amèrica, amb la qual seguim fent via cap a les 9 d'aquest matí al matinà d'estiu. Família, seguim repassant els vostres missatges. Qui s'acabi de connectar, que sàpiga que avui tenim premi.
1: 608-71-7141.
0: Estem preguntant-vos quina... Clar, a falta d'una setmaneta per l'eclipsi solar, doncs quina cançó seria la ideal per gaudir d'aquest eclipsi de 2 minuts... I ja de passa et pots emportar un pack de productes Nomen d'arròs amb unes ulleres homologades, 6 ulleres per gaudir de l'espectacle. Bon dia!
2: Hola, bon dia.
0: Què tal?
2: El meu nom és Imma.
0: Hola, Imma.
2: I m'has de regalar a mi el lot de Nomen, vale, perquè me'n vaig a Torroja del Priorat a veure l'eclipse amb uns amics i aquestes ulleres em fan moltíssima falta.
0: Vale.
2: La cançó que jo posaria és Eclipse de Blaumunt.
0: Ah, bona.
2: I m'encanta l'eclipse, fa molts mesos que ho estem preparant tot amb aquests amics i ens mereixem que ens facis un regalet, d'acord?
0: Oh, i tant.
2: Moltes gràcies.
0: Bona cançó, per cert, eh?

0: Eclipsi de Blaumuts. Ben tirada aquesta. 608-7141.
1: 608-7141.
0: En forma de text ens diuen per aquí: bon dia, jo voldria les ulleres i l'arròs, ja que el pròxim dimecres baixem a Batea per veure l'eclipsi i tornem a pujar, que no hi ha vacances encara, vaja, que sap greu. Amb l'arròs farem una bona paella i la cançó que posaria seria... Oh, bona, bona, bona. Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra.
2: Fly me to the moon. Let me play among the stars.
0: Li deixo millor a ell, no?
2: Let me see what spring.
0: Un clàssic, diu, oi tant.
2: A Jupiter and Mars.
0: Molt ben tirada, també, doncs ja saps. 608-7141, si vols guanyar aquest pack de Nomen.
1: 608-7141.
0: Explica'm per què t'haig de donar a tu el pack i les ulleres homologades. Explica'm què faràs el proper dimecres i amb quina cançó gaudiries d'un espectacle que serà brutal, seguríssim. Fem ja cap a les 9 del matí, jo us proposo ara aquesta. Els Tiets han tornat a proposar una de les grans cançons aquest estiu. Molt bon rotllo, el que generen de nou els de Mataró, amb això que es diu Era Això. Són aquí, al Matina d'Estiu, va. Perduts.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Aquest regal et deixarà eclipsat. Per compres superiors a 20 euros aconsegueix gratis unes ulleres d'observació solar certificades LSPU, valorades en 1,99 €. El 4 i 5 d'agost a l'hipermercats Carrefour i Carrefour Market.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900-903-740 3.
7: Verisure.
8: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
9: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Així es diu, diumenge sense drama. Tenir-te aquí al davant tots els dies que vindran. Són els millors, el grup d'Aigua Freda. Ole vosaltres, ole pels catarres.
1: Ole tu, ole tu.
0: Alegrant-nos un cop més. En aquest cas, el dimecres 5 d'agost. Família, salutacions de part d'Elector Huguet. Engeguem nova edició del Matina d'Estiu per tots aquells que acabin de sintonitzar la ràdio. Bongiorno.
2: Buenos días.
0: Vinga, amb alegria, amb il·lusió i amb un premi. Avui recordo que gràcies a Nomen, el millor arròs del món des del Delta de l'Ebre, avui regalem un lot que inclou 6 ulleres homologades Nomen per veure l'eclipsi d'aquí una setmana, l'eclipsi de dimecres, que es veurà, vaja, un cop a la vida. El següent crec que és el 2150, una cosa així. Doncs bé, què té aquest lot de productes? Doncs mira, varietats com el seu arròs rodó, llarg o basmati, també 3 packs amb 2 vasets de vidre de la gamma qualitat 1 minut d'arròs rodó integral i basmati, i com et dic, aquestes 6 ulleres de sol homologades perquè puguis gaudir de la millor manera d'aquest espectacle de la naturalesa que viurem tots plegats el dimecres vinent. Què has de fer per guanyar aquestes ulleres? Simplement enviar-me un missatge al 608-7141 i dir-me quin és el teu pla, què és el que faràs el dimecres vinent, per què necessites tu, per què te les haig de donar a tu i no a una altra persona, i ja de pas quina cançó seria la que posaries en aquests 2 minuts d'eclipsi solar. Molt bé, doncs vinga, tenim per aquí alguns missatges, alguns per dir alguna cosa, tenim moltíssims. Un d'ells diu això, mira, bon dia màquines, la nostra intenció per anar a veure l'eclipsi del dia 12 és agafar a mitja tarda amb els amics i pujar a una muntanya a veure-ho des d'allà, per això ens faran falta les ulleres i l'arròs, doncs, per sopar. I la cançó seria... De debò? Què? Te regalo de Carlos Baute? Vale. No entenc la relació, però em sembla de conya, oi tant. Vinga, més missatges. 608-7741, bon dia.
3: Hola, Matines Lins.
0: Hola.
3: Som el Jan i la Júlia. I ens agradaria molt tenir aquestes ulleres perquè el 12 d'agost és el meu aniversari.
0: Hola!
3: I ho celebrarem anant a veure l'eclipse a la platja de Cubelles. Sí,
0: molt
3: i
0: bé.
3: Aleshores, ens agradaria molt tenir les ulleres i també la cançó que posaríem seria No és Miami, perquè quan comença diu quan que hi ha el sol i a més ho anem a veure a la platja.
0: És veritat.
3: Adeu.
0: Mira com comença, sí. Quan que hi ha el sol. És bona, és bona. Un vespre vaig entendre que jo aquí m'hi vull quedar per sempre. Molt bé. Hola.
4: Hola, hola, RAC 105. Doncs mira, sóc la Miriam de Terrassa i jo crec que m'has de regalar aquest lot perquè sí, m'encanta menjar arròs i perquè necessito 6 ulleres. 6 en necessito, així que no és casualitat que em regalis 6.
0: Ja, ja.
4: I perquè m'ho mereixo i perquè segur que em queden superbé.
0: I punt.
4: I mira, estaré per Rialp aquests dies i una cançó que posaria, t'havia dit abans la d'Oques Grasses, però crec que m'agrada bastant més la del George Michael i l'Elton John, la de Don't Let the Sun Go Down on Me.
0: Oh,
4: va, aquesta cançó és super, super especial i crec que queda bastant bé en aquest moment. I res, a veure si tinc sort, em regales el regalasso aquest. I res, que vagi molt bé el programa, un petonet i adéu, adéu.
0: Adéu! Sí que és bona, per gaudir de l'eclipsi. Don't let the sun go down on me. Més de mig segle, d'aquesta cançoneta. Ben tirada, ben tirada. Doncs ja saps, apunta tu també a aquest concurs que estem fent avui, 608-7141.
5: 608-7141.
0: Per endur-te en aquest pack de Nomen amb el millor arròs des del Delta de l'Ebre i també aquestes ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi. Jo deixo aquesta, home, també quedaria xula amb l'eclipsi, eh? Avicii, sempre present, immortal, el suec. Wake me up. Bon dia!

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so

0: La teva música.
1: RAC 105. Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Bimbay Lola, Lacoste i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
5: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
5: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Ui, quin fred que m'ha agafat.
8: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
7: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Atenció! Gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
12: Vas a l'aeroport?
13: Sí, correcte, sí.
14: Escolta'ns mentre fas cua per embarcar.
12: Matina d'estiu.
14: Amb Víctor.

0: Home, aquesta crec que també quedaria genial amb l'eclipsi, no? Oques grasses, Rita Pallés i això que es diu La gent que estimo. I estem preguntant-vos això, amb quina cançó gaudiries de l'eclipsi la setmana vinent. I en joc tenim aquest pack de productes Nomen i 6 ulleres homologades per gaudir d'aquest espectacle.
1: 608-71-7141.
0: Bon dia, com estem?
2: Hola, bon dia, Héctor.
0: Què tal?
2: Mira, sóc en Joan.
0: Hola, Joan.
2: D'aquí la comarca d'Osona.
0: Molt bé.
2: Nosaltres, ens fa gràcia, pujarem la Creu de Gurb,
0: sí,
2: que queda una mica en l'aire de la comarca d'Osona.
0: Val.
2: I des d'allà ho anirem a veure.
0: Molt bé.
2: L'eclipse. Llavors, una de les cançons que ens agrada molt és Boig per tu, de Sau.
0: Home.
2: Sembla que porta molts bons records. Posa-la sencera, vinga, adéu.
0: Sencera no puc, perquè...

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: Ah, molt bé. Que guai.
3: I ens aniria perfecte. I la cançó que m'agradaria seria Viva la vida de Coldplay.
2: Oh, ja trigàveu.
3: Un petó.
2: Un petó, bon dia. Igualment. Doncs sí, doncs sí. Fa perfecte per l'eclipsi, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
4: Sí, sí, sí, sí.
2: Una més. 608-7171-4-1. Bon dia.
5: Bon dia, cracs. Hòstia. Com m'alegreu el dia amb la musiqueta aquesta i el vostre rotllo. Sóc el Josep de Cerdanyola.
2: Hola, Josep, merci.
5: Mira, per mi, la millor seria aquesta. O sol le mio.
2: Oh!
5: Ja sé que és antiga, però... Escoltant aquesta cançó i veient el soleil...
2: Doncs sí.
5: Tremendo. Vinga, nens, gràcies pel programa.
2: L'acabes de clavar, tu. Sí o no? Ara imagineu, eh? Doncs la veritat que sí, veure aquest eclipsi històric al ritme de Pavarotti podria ser un espectacle. Digue'm la teva, 608-7141.
6: 608-7141.
2: Per guanyar aquest pack de productes d'arròs Nomen, i ja de pas aquestes 6 ulleres homologades. Seguim amb Madonna, Sabrina Carpenter i el Bring Your Love.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: en un moment de forma increïble. Olivia Rodrigo era un dels discos, un dels àlbums, treball d'estudi, digue-li com vulguis, més esperats de la temporada i ha estat a l'alçada, oi tant, amb cançons com aquesta que es diu Drop Dead. Martí Olivera, sé que tu ets més del San Francisco, de sí. Sound of Legend, però està bé, no?
1: Va encantar, tu. Aquesta també, per acompanyar. Sí. Pim-pam, va fent, però San Francisco, buah, em va encantar.
0: Va fent, diu.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Doncs vinga, gràcies a Veolia. Tenim aquí el Martí Oliveres perquè ens expliqui una mica tant temperatures i també ja m'estan dient per aquí, per missatge, sí. Home, ja que ve el Martí Oliveres, que parli una mica de l'eclipsi del dimecres vinent i sobretot si farà bon temps o no, perquè clar, si hi ha núvols, es veu l'eclipsi o no?
1: No es veu.
0: No, eh?
1: No.
0: Ostres, tu.
1: Clar, és que això... Ojo, eh?
0: Moltes ulleres i aquí estem fent el parguela, com diria aquest.
1: Sí, sí. És que si tenim núvols, tot se'n va en orris, eh?
0: Ja.
1: No, a veure, n'hem de ser conscients, però per sort porto bones notícies.
0: Ah, sí?
1: Perquè en principi s'ha de poder veure.
0: Oh, vale. És que si no el programa no té sentit, menys
1: perquè
0: mal, eh?
1: Perquè fins diumenge, dilluns, continuarem amb aquestes tardes vespres mogudes, amb pluges, amb xàfecs, amb tempestes fortes que poc o molt poden acabar arribant a qualsevol punt del país.
0: Val.
1: Però sembla que a partir de dilluns i dimarts arriba un període de temps tranquil, anticiclònic, amb sol, i pràcticament podria ser que la tarda del dimecres no tinguéssim núvols o alguns núvols prims.
0: Poca cosa.
1: Sí. Per tant, a veure, no ens hi llancem de cop, perquè encara no és segur. És un pronòstic, és una previsió. Però, escolta, si em llancés a la piscina ara, doncs diria que la trobaria plena.
0: Perfecte. És a dir, les pluges, com has dit fa una estona, és possible que comencin demà, no?
1: Sobretot demà, les més fortes.
0: Val.
1: Sí, a la tarda. I després, divendres i cap de setmana, es manté, sobretot a les tardes, matins més tranquils i més aprofitables amb sol, i tardes més mogudes amb aquestes tronades que, atenció, poden ser molt fortes demà a molts punts de Catalunya. Pot ploure de valent, a bots i barrals, ho dic perquè hi haurà molta gent movent-se, que ha començat vacances aquesta setmana, a zona de càmpings de la costa, perquè poden baixar aquestes tempestes des del Maresme, Costa Brava, també poden arribar cap al Penedès i la Costa Daurada. Per tant, molta precaució, perquè fa molts dies que plou a l'interior del Pirineu i ara sí que demà al vespre pot espetegar bé la costa.
0: Perfecte, doncs n'estarem pendents. Avui més o menys dia tranquil·let?
1: Sí, tranquil·let. Només algun ruixat de tarda al Pirineu, però bé, ben poca cosa. Descafeinat.
0: Doncs anirem a actualitzar amb el Martí Oliveres, que per cert, per qui s'acabi de connectar, avui és el seu aniversari. No em cansaré de celebrar-ho. Alguna cançó que vulguis, ara per posar d'aquí una estoneta?
1: San Francisco,
0: eh? La...
1: Sí.
0: Vale. Doncs ara fico San Francisco.
1: Va.
0: Vinga, guapo, fins gràcies. Ara, gràcies.
1: Una abraçada a tothom.
3: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
2: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: I seguim rebent els vostres missatges. Ens heu d'explicar amb quina cançó gaudiríeu l'eclipsi del dimecres vinent per guanyar aquest lot de productes Snowman. Home, aquesta no estaria pas malament, la veritat. Intenseta, David Guetta i Sia. Déu-n'hi-do, quin duet. Flames!

0: Sainz. Rexem 5 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
1: Exclusiva Espont. Concessionari oficial Fiat a Granollers.
2: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
3: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
2: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
3: Esclar, i que...
4: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont. Concessionari oficial Jeep a Granollers.
5: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
6: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
7: Per trobar bona música.
8: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
9: Sí, Celo Carti.
10: Mi penya del Raxen 5.
11: Hola, Raxen 5, aquí Rosalia.
12: Família de Raxen 5.
13: Som els Catarres.
14: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
15: Som els Tiets.
16: Sóc el Migui Núñez.
17: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
18: Hola, Raxen 5, sóc Alfred García.
19: Família de Barcelona, si la fúmiga des del País Valencià.
20: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb Raxen 5, així que guardo especial carinyo.
21: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català.
22: No cal creuar mig món.
23: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em poso el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
24: Un petó i una abraçada, família.
25: Un petonet de part de tots cinc.
26: Això és RAC 105.
27: Un besinho.
28: A RAC 105.
29: Merci, besito.
30: RAC 105.
0: Sempre apostant per la música en català.

0: altra de les noves incorporacions musicals de RAC 105. I des de ben a prop, des de casa nostra, Sóc un bohemio. Apunta't aquest nom. Perquè ens ha presentat aquesta, jo la trobo xulíssima, i es diu Un dia qualsevol d'agost. Doncs home, dimecres vinent, d'aquí una setmana, precisament...
1: qualsevol d'agost.
0: No serà un dia qualsevol d'agost. Tindrem el esperadíssim eclipsi solar. I avui, doncs, estem regalant entrades, ja que només... Ai, entrades, sí. Com si calgués entrades per un eclipsi solar, no? Estem regalant ulleres. Ulleres de sol, d'aquestes homologades, per veure l'eclipsi de forma segura. Ens heu de dir on el veureu, quin és el pla que teniu i quina és la cançó que posaríeu en aquests dos minuts d'eclipsi.
2: 608-71-714.
0: Ens diuen per aquí, mira, bon dia, Héctor i matineros. Nosaltres anem al càmping al Delta de l'Ebre fa des de l'octubre de l'any passat. Mare meva, que ho tenim reservat. Volem l'arròs per fer una competició de paelles. Aviam qui es fa, qui la fa millor, si la mare o el fill. M'agrada això, eh? Competició sempre. Un ring aquí. Sí, sí, està bé, està bé. I què diuen per aquí? Doncs, i la cançó que posaria és la de Bona nit, dels Pets. Sí que és maca, sí. Felicitats pel programa i ànims amb la calor.
1: Els ulls se't fan petits.
0: Què més ens dieu? Hola.
1: Deixa'm abraçar-te.
0: Aviam, que m'estic fent una mica un lío, eh? Aquí, ah, perdó. Ara ho tinc. Mare meva. Hi ha tants missatges, com es nota que regalem coses, eh? Família, mare meva. Com es nota que avui regalem cosetes? Per cert, que no ho he dit abans, també un pack de productes Nomen amb arrossos de tot tipus, eh? Per fer una bona paella o el que tu vulguis. Aviam, per aquí. Bon dia, estimats. Jo necessito el pack de Nomen perquè vaig a Mallorca. Ostres, que guai, a veure l'eclipsi amb els meus pares i els meus sogres. Vull les ulleres perquè si no aconseguim veure res. Si no, no aconseguim veure res. Almenys que pugui estar una estona sense veure la meva sogra. Hola, hola, hola, per favor. I quina cançó posaries? Doncs mira, oh, bona, aquesta. Here Comes the Sun, dels Beatles. Abraçada. Sí que fa d'eclipsi, eh?
3: Sí.
0: Ben escollida, ben tirada. Tenim àudios, també, hola.
4: Hola, bon dia.
0: Què tal?
4: Esteve. Jo, per veure l'eclipsi, posaria la cançó de la pel·lícula Interestelar.
0: Oh!
4: És una cançó que posa els pèls de punta i és espectacular. Ho veurem des de Berga i ens fan falta les ulleres perquè tenim moltes nenes petites de família.
0: Ah, mira.
4: Que ho puguin disfrutar, perquè si encara queden 180 anys per veure el pròxim,
0: sí,
4: no crec que arribem.
0: No arribem.
4: Vinga, una abraçada.
0: Doncs molt bona idea, eh? Així intens, amb aquest piano, una pel·lícula brutal, també, Interestelar, per gaudir de l'eclipsi el proper dimecres. Una més. Hola.
5: Bon dia, RAC 105.
0: Hola.
5: Com esteu?
0: Bon dia.
5: Mira, som en Xevi, la Mar i l'Oriol, de Ripoll.
0: Sí.
5: Que ara estem camí a França a passar uns dies de vacances.
0: Ah, mira.
5: I ens agradaria que ens toquessin aquestes ulleres i aquest pack d'arròs Nomen tan fantàstic. Perquè així, doncs, mira, podríem anar a veure l'eclipse a la Morena dalt, al Niu de l'Àliga, 2.537 metres.
0: Ostres, que guai.
5: El nostre refugi d'hivern i també el ser de Ripoll, doncs, el nostre refugi d'estiu. Sí. Una de les millors muntanyes de tot el Pirineu català.
0: Sí, és que només escolto el GPS del fons, eh? Seguim, perdona, perdona.
5: De Girona i de tot el Pirineu català. Així és que, sisplau, a veure sí. Si ens feu aquest favor, ens envieu aquestes ulleres cap a Ripoll.
0: Vale.
5: Aquest arròs per fer una bona rossada a la nostra barbacoa de casa.
0: Molt bé.
5: I ja us convidarem. Si ens toca, us convidem a fer un arròs a la nostra fantàstica barbacoa.
0: Això està bé.
5: Un petó de part de la Mari, de l'Oriol i de jo mateix, en Xevi. Vagi molt bé.
0: Vinga, Xevi, abraçada. Per tu, per tota la família i també pel GPS que anava sonant per allà darrere. I em dius que la cançó que escolliries tu seria aquesta.
1: Un rayo de sol.
0: Oh, oh, oh.
1: Me trajo tu amor. Oh, oh, oh.
0: Clar, amb un eclipsi solar, amb la lluna al davant, masses rajos de sol precisament no arriben. Bueno, però està bé, los diablos, eh? Molt bé, molt bé. Doncs vinga, va, digue'ns la teva per guanyar aquest pack de Nomen.
2: 608-71-7141.
0: Que més enllà de moltíssim arròs de diferents varietats, també tens aquestes 6 ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi.
6: Escoltes tots els èxits de la música. Andy Miraxa. Aquest és el so RAC 105.

0: Home, amb la que està caient aquests dies, treure el ventilador a la teva família, home... Ni el pitjor enemic, eh? Banda Neon, Buhos, Mon DJ i el ventilador, que sempre s'ha de tenir controlat ben a prop, no sigui cas que algú, com diu la cançó, te'l prengui. 608-7141, què ens expliqueu, va?
1: Bon dia, matina, estiu. Mira, jo l'eclipsi, em dic Esther, l'eclipsi el veuré a les muntanyes d'allà a Vilanova i la Geltrú,
0: vale.
1: Muntanyetes,
0: sí.
1: I l'arròs necessitaria per la paelleta dels diumenges, i la meva cançó seria Moon Light Shadow del Mike Oldfield.
0: Oh, boníssima.
1: Que crec que seria molt escaient.
0: Oh, i tant.
1: Vinga, un petó.
0: Vinga, bon dia. Adéu. Doncs molt bona proposta per gaudir de l'eclipsi el proper dimecres. Entres en el sorteig que farem al final del programa. Recordo, per qui vulgui saber-ho, regalarem aquest pack de Nomen i també les ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi. Poc abans de les 12 direm qui s'emporta aquest lot, d'acord? Per cert, el dia 12, sí, ja ho hem dit mil cops, hi ha l'eclipsi, però no només hi ha l'eclipsi. No. El dia 12, apunta't això, perquè hi ha un altre esdeveniment que no et pots perdre, i és, evidentment, la gira 105 de Roses. Fem parada a Roses. El dia 12 d'agost, la nit més màgica de les barraques, la gira 105 arriba per fer-vos ballar amb els millors èxits de RAC 105. I allà hi seran, doncs mira, l'incombustible Enric Font, sempre hi és, del Jatardes. També l'Ernest Codina, que sí, està de vacances, però la festassa que es fa a Roses cada any mai se la vol perdre, la veritat. Allà hi serà també l'Ernest Codina del Matina Codina, a la cabina punxant la festa més divertida de l'estiu. Recorda, 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fos de la força, com diria aquell, et facin quedar a casa. Va, després de gaudir de l'eclipsi, tots cap allà, cap a Roses, per donar-ho absolutament tot amb la gira 105, sí o no?
2: Sí.
0: Doncs va, camí de les 10, 5 minuts hem al comptat. Jo et proposo ara seguir endavant amb aquesta cançonassa preciosa més de Jess Glynn. Es diu Hold My Hand.

0: Flipa música.
1: RAC 105. Avui, a dia, el plàtan de Canàries per només 1,79 al quilo. De debò, molt bé. Dia.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900 903 743.
7: Verisure.
8: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

0: és un dels artistes de l'any, Nil Moliner, un disc espectacular al Nexo amb cançons com aquest, Me Acuerdo de Ti. Les 10 del matí, 4 minuts, què tal? 9 matí de dimecres, ja amb la tonteria, mitjans de setmana. I aquí seguim compartint amb vosaltres la millor música de RAC 105. I des de l'altra banda, des d'aquí, des de la Diagonal, l'Héctor Huguet acompanyant-vos fins les 12 per aixecar una mica el personal, tant aquells que aneu a la platgeta, cabronsets, com us envejo de debò, i avui sembla que fa bon dia, acompanya, la veritat, almenys des d'aquí, des de Barcelona, veig que hi ha força llum. I pels que correu, aquest també és el vostre programa, un aplaudiment per tots vosaltres, bon dia, hello!
1: Hello.
0: Vinga, va, per cert, si t'acabes de connectar, recordo ràpidament, per no ser pesat, que avui regalem un pack de un pack de productes Nomen d'arròs.
2: 608-71-7141.
0: I a més amb ulleres homologades per veure l'eclipsi, que això va molt bé, per d'aquí una setmana, el dimecres vinent. 6 ulleres, per cert, si t'ho preguntes, són 6 ulleres homologades Nomen per veure l'eclipsi, i a més, com et dic, un lot de productes amb varietats com el seu arròs rodó, llarg o basmati, i també 3 packs amb 2 vasets de vidre amb la seva gamma qualitat 1 minut d'arròs rodó, integral i basmati. Ja saps, el millor tàndem per viure l'eclipsi és des del Delta de l'Ebre i amb Nomen. Doncs va, què ens dieu? Amb quina cançó gaudiries tu d'aquest eclipsi? Ens diuen per qui, mira, planazo és gaudir de les úniques vacances que coincidim amb la meva família i parella a la Costa Brava. Justament s'escau amb l'eclipsi, si poguéssim aconseguir arrosset, doncs mira, això que ens emportem, diuen, és ben bo i ens ho passarem molt millor. El temazo que posaríem ara, és Top Loader Dancing in the Moonlight.
3: Dancing in the moonlight, everybody's feeling warm and bright, it's such a fine
0: night. Boníssima, eh?
1: M'encanta, està molt guai, està molt guai.
0: Està xulíssima. Moonlight. Hola, bon dia.
4: Bon dia, Héctor.
0: Què tal?
4: Doncs, si et dic la veritat, em provoca poc interès, això de l'eclipsi.
0: Vaja.
4: No t'ensenyaré, eh?
0: Re.
4: Ara, l'arròs sí que m'agrada.
0: Ah,
4: eh?
0: Vale, vale. Sobretot
4: així amb les gambes, carxofes...
0: Ja. Sí, sí.
4: I quatre musclos.
0: Això sí.
4: M'interessa bastant, eh?
0: Vale, vale.
4: Però l'eclipsi, bueno, no sé. És algú que no perdré el temps ara mateix, em diu on te'l puc veure i quan el puc veure.
0: Vale,
4: no,
0: vale.
4: No m'atrau, no m'atrau. No sé, no li veig la llum.
0: Oh. Ha dit, no li veig la llum. El millor, bravo. Ole tu, aquesta és l'energia que volem pel matí, eh? Madre mia.
1: Madre mia. Madre mia.
0: Aviam, 608-7171-41, ens diu per aquí. Hola, anirem la meva dona i jo a alguna muntanya a intentar veure l'eclipsi, si pot ser, escoltant. Oh, boníssima aquesta cançoneta, eh? Sun Goes Down. De Jasmine Thompson. Mira, ha vingut l'Arnau Molet dient... És que sé que t'agrada aquesta. Uau, què tal?
5: És que quin tema que t'han demanat, eh? Això és espectacular.
0: Bona, eh?
5: Boníssima.
0: Bona. Doncs va, digue'm la teva. 608-7171-41. Quina és la cançoneta amb la qual gaudiries d'aquest eclipsi?
6: Envia el teu missatge al 608-7171-41.
0: I regalarem, poc abans de les 12, direm qui s'emporta aquest lot de productes d'arròs Nomen i aquestes ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi. Arnau, ja que ets aquí...
5: Què? Puc participar, jo? Jo també vull arròs, eh?
0: Tu no...
5: Ei, però a mi me'l pots donar cuit quan puguis.
0: Tu no pots.
5: I així fora. Em convides a una paella, no? D'arròs Nomen o què?
0: Primer, fes la seccioneta, 2/4.
5: Ah, sí, vale.
0: Seccioneta Remember,
5: sí.
0: D'acord?
5: Una mica abans, no? Perquè i 20 i pico, no? Sí.
0: Tu decideixes. I 20 i pico fem la secció Remember amb l'Arnau Molet. Fins ara, guapo.
5: Ganes, fins ara.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
2: Valorado.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisur. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisur protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900-903-743.
6: Verisur.
7: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
9: No ho comparteixo.
8: El que he dit?
9: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
8: I l'albocata 0,99 la peça. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
11: Però si a aquesta hora la platja està buida.
10: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
11: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
10: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: Val més que en busquem un altre.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Vas a l'aeroport?
15: Sí, correcte, sí.
16: Escolta'ns mentre fas cua per embarcar.
14: Matina d'estiu.
16: Amb Víctor Huguet.

0: L'Arnau Mulet m'ha dit fa una estona, fa segons, m'ha dit, avui estic tan de dimecres, però així millora, no? Mira.
1: Home, així la cosa ha canviat, de fet. Estava una mica apagadot allà a la redacció, però he vingut aquí a l'estudi. Tenies la música a tope i entra'm ballant ja.
0: Així estem. Has vist? I ens paguen, per fer això? Increïble.
1: Tampoc, bueno.
0: Mira, saps qui ho fa i estem molt agraïts de que ho faci? Marineland.
2: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
1: Gràcies per treure'm del jardí, Héctor. Escolta'm, què venim a fer aquí? Ho vas explicar tu o què?
0: Vinga, va, aquest que ho explico jo, aquest bon home, l'Arnau Mulet, sempre ve a fer una secció cada dia, patrocinada per Marineland, una secció Remember, que això ens agrada.
1: Sí.
0: Agrada o no?
3: Sí.
0: Agrada. Bàsicament per recordar-nos les cançons de l'estiu d'un any en concret. I cada any anem avançant fins a arribar a l'últim dia de programa, a finals d'agost, amb la cançó de l'estiu del 2026. En fi, quin any toca aquest?
1: Això sí, no ens hem descomptat, que és possible que sí.
0: Ja.
1: Perquè, de fet, ara penso que una setmana jo no hi seré i els vam comptar també els dies.
0: Ostres! Ja farem.
1: Vale. No, escolta, anem a l'any 2008. Sí, senyor. I comencem al número 3 amb una cançó que ho va petar les pistes de ball, un tio que es deia Yves Larocque.
0: Home!
1: Et sona?
0: Sí, My Dream is to Fly Over the Rainbow So High,
1: aquesta,
0: no?
1: Aquesta, tal qual.

0: jo la deixava sencera, eh?
1: Jo també. T'he de dir que m'adono molt que amb aquesta secció cada cop m'adono que sóc molt gran,
0: yeah.
1: Perquè és que aquesta fa 4 dies que l'estàvem ballant a la discoteca.
0: Sí, sí. 2008, com... Déu-n'hi-do.
1: Com fa 4 dies també que un actor, podríem dir, es va presentar al Festival d'Eurovisió. Sí, d'aquell mateix any, amb una cançó una mica peculiar, una mica especial, una mica en plan de broma, però t'he de dir que la cosa no li va anar gens malament perquè va quedar 16è al Festival d'Eurovisió. Estem parlant de el Chiqui Chiqui.
0: Sí. 1. Every King Dance. 2. El Cruzadito.
2: 3.
0: El Robocop. El Robocop.
2: Baila Chiqui Chiqui. Baila Chiqui Chiqui.
0: Clar, ara veient en perspectiva... Que bèstia, eh?
1: Sí. Molt bèstia, bèstia, molt bèstia.
0: Tot plegat, eh? Això va sortir del programa, sí, del Buenafuente,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I van dir la típica de... Va, no t'atreveixes.
1: Aguanta'm el cubat, algú va dir.
0: Aguanta'm el cubat.
1: I endavant cap al Festival d'Eurovisió. I la cosa...

Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.

0: aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
4: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana. Disseny que enamora. Tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui. Compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
5: M'avisa. Concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
6: Amics, bon ambient i música en directe a l'aire lliure. I millor pla d'aquest estiu té nom propi.
7: Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Del 31 de juliol al 17 d'agost, balla amb els Amics de les Arts i Ginestar.
6: Emociona't amb Jan Dausà i Antonio José.
7: O dona-ho tot amb el pop de Marlena i Leire Martínez i molts més.
6: Vine amb els teus, viu la prèvia al Garden Village i canta amb el teu artista preferit.
7: Aconsegueix ja les teves entrades a mardestiu.cat.
8: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: to get us.
1: Eddie Flint is my name, by the way.
2: Hey guys, I'm Jones and I.
3: Escoltes tots els èxits de la música.
4: Aquest és el so RAC.

0: Clama aquest programa, que la cançó que més estima l'home del temps aquestes setmanes, que és el Martí Oliveres, és aquesta, eh? Sound of Legend. Reinventant el clàssic de Scott McKenzie del 67, el mític Sound Francisco. Molt bé! Vinga, 20 minuts per arribar a les 11 del matí. Aquí seguim a través de RAC 105, al Matina d'Estiu. Bon dia a tots aquells que estiguin a l'altra banda. Com anem? Tot bé o què? Hello! Bon dia!
1: Bon dia!
0: Com estem? Doncs va... Estem segurament molt bé perquè estem rebent moltíssims missatges, la veritat que sí, evidentment, avui que hi ha premi, vaja.
2: 608-71-7141.
0: Us estem preguntant, ja que queda una setmana per l'eclipsi solar, el proper dimecres, regalem gràcies a Nomen un pack, un lot de productes Nomen d'arròs del Delta de l'Ebre i, a més, unes ulleres homologades perquè puguis gaudir de l'eclipsi. M'has de dir quin és el teu pla pel proper dimecres, per què vols les ulleres... I quina cançó seria l'escollida per gaudir d'aquests dos minuts d'espectacle natural? Bon dia!
3: Hola, RAC105!
0: Hola!
3: Som la Iona, la Bruna i la Montse i ens encantaria participar al concurs.
0: Vale.
3: Veurem l'eclipsi a Menorca.
0: Ostres!
3: I la cançó que proposem és Hola, Summer!
0: Oh,
3: adéu! Bon estiu!
0: A Orla Summer, diuen. I can still recall Summer. I still see it all. Ava, eh? Bona, bona, bona cultura musical. I a més des de Menorca, tu. Quina enveja, reines. Que guai. Doncs vinga, un dels àudios que estem rebent. En tenim moltíssims més. Jo vas posant per ordre i a veure què trobem, eh? Hola.
4: Bon dia, matina d'estiu.
0: Què tal?
4: El meu nom és Jaume de Tordera.
0: Com anem?
4: Mira, jo no sé encara on te l'aniré a veure, però em aniria molt bé
0: sí.
4: que em regalessis les ulleres.
0: Vale.
4: Per veure'l. I després l'arròs per fer un bon arròs aquell dia.
0: Ah, home.
4: Migdia. Pues, la cançó, ho diré, la lluna a l'aigua, que em penso, no sé si l'han dit o no, perquè la seva seria la de Blau Mut, però ja l'han dit. La de la lluna a l'aigua, per exemple.
0: Doncs no l'han dit, no l'han dit, no?
4: Un saludo i felicitats pel programa. Bon dia a tothom.
0: Bon dia, trempat. Miami. Ole.
5: A veure, una cosa.
0: A veure.
5: Aquí la protagonista és la lluna, que és la que posa davant i que eclipsa el sol.
0: Vale.
5: Aleshores, quina cançó seria? Seria la lluna la pruna vestida de parasol. Felicitats pel programa i vull guanyar-ho tot. Gràcies.
0: Vale, vull guanyar-ho tot, diu. Aquesta és la cançó que proposes, eh? Molt bé, molt bé. No, no. Tamascla, himne... Del ritme de la nit, eh? Bon dia, què tenim per aquí? Hola.
6: Hola, nosaltres som la Clàudia.
7: I el Lluís.
6: I nosaltres volíem la cançó de Total Eclipse of the Heart.
7: De la Bonnie Tyler.
6: Per veure l'eclipse.
0: Molt
7: I
0: bé.
7: I també les ulleres i l'arròs per fer un arrocito a Castellón.
0: Castellón.
7: Vinga, que vagi molt bé.
6: Felicitats pel programa.
0: Merci, macos. S'ha de dir que és la cançó que més esteu dient, la de Total Eclipse of the Heart, i haig de dir que jo també ho he dit al començar el programa, així que massa original tampoc és que hagi estat jo. Però sí, sí, molt bona proposta. Però vaja, m'heu dit moltíssimes, eh? I molt bones. Va, una més d'aquesta tongada o què? Bon dia.
8: Bon dia, Héctor Huguet. Què tal? Com portes d'estiu treballant?
0: Bé, bé.
8: Jo et faig companyia, eh?
0: Ai, que guai. Matí. Així m'agrada.
8: Escolta, les ulleres.
0: Què?
8: No sé si em faran falta, perquè estaré treballant.
0: Vaja.
8: Val? Però bueno, si em toquen... Me les posaré i on m'enganxi, veuré l'eclipsi.
0: Vale.
8: Llavors, a l'arròs em vindria bé perquè estic una mica fotut de la panxa, eh? I l'arròs va bé, estàs fotut de la panxa.
0: Sí, això sí.
8: I la cançó, doncs, Lo Maldito Duende, d'Héroes del Silencio.
0: Ostres, no me l'esperava.
8: Aquesta em semblaria molt maca, escoltar-la mentre veig l'eclipsi, treballant. Gràcies.
0: Adéu.
8: Una abraçada.
0: Abraçada. Soy tan solo. Home, doncs, ara que ho penso, imaginant-me l'eclipsi... Sí que té rotllet, eh? Sí que té rotllet. Digue'm la teva, va, ets a temps. Poc abans de les 12 veurem qui s'emporta aquest lot de productes Nomen amb les ulleres de sol homologades.
9: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: I mentre ho fas, jo et deixo aquí amb el més nou de Joan Dausà i Mama Duixa. Papi, posa'l al disc. Bon dia.

0: gira d'estiu.
1: El show de ràdio més escoltat
0: a la costa catalana.
2: Ah, sí? Hòstia.
1: I a l'interior també.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity. Tremenda cançoneta. Que, ei, ara que estic pensant, estem parlant molt de l'eclipsi solar, ¿verdad? Doncs mira, el mateix dia, el proper dimecres, com tots sabeu, sí, hi ha eclipsi solar, però també hi ha una festa que no et pots perdre a càrrec de RAC 105. El proper dimecres, dia 12, també tindrem un esdeveniment brutal, com és la gira 105 a on? A Roses. A Roses. La nit més màgica de les barraques. La gira 105 arriba per fer-vos ballar amb els millors èxits de RAC 105 allà. I serà aquí, doncs mira, l'incombustible Enric Font, que mai falta, mai falla, del Ja Tardes. I també l'Ernest Codina, que malgrat sigui de vacances, doncs home, aprofitarà per visitar Roses, una localitat preciosa, i a més fer una festa descomunal des de la cabina, punxant doncs la festa més divertida de l'estiu. Recorda, proper dia 12 d'agost, gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fos de la força et facin cada casa. Va, t'esperem a Roses amb la gira 105. Nosaltres que seguim repassant alguns dels vostres missatges. Hola!
1: Bon dia, Héctor Huguet, aquí el Carlos de Castelldefels.
0: Què tal, Carlos?
1: Bueno, tot i que ara estic a... i soc a Ripoll.
0: Molt bé.
1: Doncs mira, jo voldria el pack aquest d'arròs Nomen, sí, per menjar molt arròs abans del dia 12.
0: Moltíssim.
1: I veure les ulleres escoltant la cançó amb el que passarà el dia 12, que serà el fin del mundo.
0: El fin del mundo.
1: I així la cançó seria El fin del mundo de La La Love You.
0: Molt bé.
1: I quedarà plegat, vull dir, ens morirem tots.
0: ¿Qué?
1: ¡Nos vamos a morir todos!
0: ¿Però què diu? Ai, tengo miedo, com diria aquell. Doncs sí, mira, curiosament, l'ha dit també l'Arnau Mulet, eh? Quan li hem preguntat, ha estat la primera persona a qui li he preguntat, m'ha dit la mateixa, m'ha dit, no sé per què, em ve aquesta, El fin del mundo. Doncs mira, per l'eclipsi solar, ja saps, digue'm la teva, no t'amaguis.
2: 608-71-7141.
0: I seguim ara amb una cançó ben animadeta, electrònica, i és que ha tornat amb molta força, Madonna. 67 anys, qui ho diria? Tensteria. Tensteria.

0: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts, continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic, només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
1: De bon matí potser no té de gust un bon mojito.
2: Però el matí no d'estiu...
3: Es posa de nassos.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Formigueig, pesa, pesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombocit de Laboratoris Làser. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: Crec que ens hem perdut.
3: Sí, sort que he portat ametlles.
4: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams d'ametlles a 1,85 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
5: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
6: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
5: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
6: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
5: Important, en un refugi climàtic natural.
6: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
7: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
8: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.

0: Un nou èxit mundial de Shakira, que ha estat 3 anys fent cançons de la seva exparella i quan en fa una que parla de futbol, no parla de la seva exparella. Està bé. Bones notícies, que passi pàgina i cançonassa tremenda, s'ha de dir. La cançó del mundial amb la qual comencem nova horeta amb el Daida i les 11 del matí. 4, 5, pràcticament ja minutets d'aquest matí de dimecres. Mitjans de setmana ja, bon dia als que s'acabin de connectar.
1: Bon dia.
0: Que hi ha gent que aprofita les vacances i el seu despertador, si és que en té, doncs és aquest, les 11.
2: Hello.
0: Bon dia per vosaltres. Va, estem repassant, doncs, això, que les cançonetes amb les quals gaudiríeu del eclipsi solar...
3: 608-71-7141.
0: El proper dimecres estem regalant un pack Nomen amb molts tipus d'arròs i amb 6 ulleres perquè puguis gaudir, 6 ulleres homologades, evidentment, perquè puguis gaudir d'aquest espectacle del dimecres vinent. Per exemple, ens diuen per aquí, bon dia, Héctor, a veure què et sembla la meva aposta musical per l'eclipsi solar. Veuria l'eclipsi amb The Passenger, de Iggy Pop. Que bona, tu! Doncs em sembla genial. Diu, és com una metàfora brutal, no?, d'aquest viatge astronòmic i d'un esdeveniment tan únic que no se repetirà fins d'aquí 125 anys. Tota la raó. I em dóna la sensació que per aquell llavors cap de nosaltres hi serem. Doncs crec que tens raó, malauradament, eh? Sí, sí, sí. Com que la setmana va acabar bé, toca treballar, no estem de vacances, la meva parella i jo intentarem pujar al Tibidabo a Montjuïc, que guai. A veure si des d'allà podem veure-ho millor. Doncs molt bona proposta, eh? Sí, sí, sí, sí. And I ride. Hola!
4: Bon dia. Que sapigueu que us escolti cada dia, que vaig a l'hospital a fer-me la ràdio.
0: Molt bé.
4: I m'animeu al matí.
0: Oh.
4: Voldré participar en el sorteig de les ulleres i d'arròs per fer una bona rosada.
0: Per suposat.
4: I a veure si tinc sort. Aquest any és un any diferent. Suposo que jo el que farem seran sortides... esporàdiques,
0: vale, bueno,
4: per la situació.
0: Algú és algú.
4: Però si ens podem escapar, doncs la setmana que ve pues, ens escaparem.
0: Ben fet.
4: A veure si tenim sort i ens toca. La cançó que jo ficaria és una cançó de Joan Dausà.
0: Quina?
4: Que és la de Welcome to the Party.
0: Home.
4: Moltes gràcies, que tingueu un bon dia.
0: Bon
4: una abraçada.
0: Una abraçada. Adéu. Bonica, i gràcies per escoltar-nos.
3: 608-71-7141.
0: Ens diuen per aquí, bon dia. Diria que vaig a veure l'eclipsi al Delta de l'Ebre i tinc casa i sóc una de les defensores de la platja Morro d'Agost d'ahir. Mira, veus? Ahir ens vas escoltar. Molt bé, molt bé. L'eclipsi el veuria a Subirats, que l'Ajuntament ha organitzat la caminada que fa cada any per veure la pluja d'estels. Ostres, que xulo, tu. I diu que ha coincidit. Doncs quina sort, la veritat. Diu, segur que ho veuen superbé des del mirador de la Verdera. Doncs res, ulleres for me, diu, eh? Arrosset també for me. I per quan marxi de vacances al Delta, la cançó que allò escolliria és Yellow, de Coldplay. Preciosa.
5: Bon dia, matina d'estiu.
0: Hola.
5: Guita, jo voldria que em toquessin les ulleres.
0: Sí.
5: I per poder veure amb la meva parella, que ara el dia 11 d'agost és el seu aniversari.
0: Ah, que guai.
5: I poder estar amb ella i veure-ho tots junts allà on sigui. On sigui, però amb ella.
0: Oh.
5: I això, i l'arròs per fer una bona paella. I la cançó que m'agradaria seria la de Daniela Romo, Jo no te pido la luna, que no trobo cap cançó més maca per estar amb la meva parella en aquell moment de l'eclipse.
0: Que maco.
5: Bon dia i bones vacances.
0: Bon dia, rei. Ole! Doncs sí, veient l'eclipsi el proper dimecres. Bona aposta, ets el primer que la diu. Daniela Romo, tu. Jo no te pido la luna. Doncs vinga, digue'm la teva, al 608-71-7141.
2: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: I en joc, com et dic, aquest lot de productes Nomen, el millor arròs de tots, des del Delta de l'Ebre. I explica'm quin és el teu pla, per què vols tu les ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi, per què te les hauries d'emportar tu i quina cançó posaries en aquests 2 minuts d'eclipsi solar, que serà una autèntica meravella. Digue'm-ho aquí al Matina d'Estiu. Jo continuo ara amb un tema propi del ritme de la nit. Eduard Malla, Stereo Love. Bon dia i bon dimecres.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
4: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
5: No ho comparteixo.
4: El que he dit?
5: No, el préssec. Aquesta setmana estalviem el préssec groc a 2,29 el quilo.
4: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
8: Hi, this is Calvin Harris.
1: RAC 105, la teva música.
9: On sona
10: el millor dels millors.
11: No podràs canviar d'emissora.

0: Un altre any impecable a nivell de produccions per part de Calvin Harris. Continua demostrant que, tot i que ja fa molts anys, més d'una dècada, que ens regala cançons, una rere l'altra, el tio està en plena forma. I aquesta és una de les darreres, el Blessings. A través del Matinà d'Estiu, 608-7104-1, seguim repassant els vostres missatges. Recordo, estem regalant un pack, un lot de productes Nomen.
1: Envia el teu missatge al 608-7104-1.
0: I a més, ulleres homologades per poder gaudir de l'eclipse del proper dimecres. Hola!
2: Bon dia, RAC105.
0: Bon dia!
2: Som l'Abril, la Inet i la Cristina.
0: Què tal?
2: Ens agradaria participar al concurs.
0: Vale.
2: I la cançó que veuríem mentre que veiem a l'eclipsi seria...
0: Quina?
2: Total Eclipse of the Heart.
0: Of the heart.
2: Adéu, que us ho passeu bé.
0: Adéu! Haig de dir que és la que més esteu dient tots i totes, evidentment. I aprofito també per dir que tota aquella gent que està enviant àudios, està enviant peticions i està participant i no em donarà temps, ja us aviso, de posar tots els missatges, també entreu en aquest concurs, que serà resolt poc abans de que finalitzi el programa. De fet, vindrà l'Arnau Molet, que serà com aquella mà... Ara no em surt el nom, tu, la mà innocent, ara sí. Vinga, més missatges, què ens expliqueu? Bon dia, bon giorno. Hola.
3: Bon dia, màquines.
0: Què tal?
3: La nostra intenció amb els amics...
0: Sí.
3: És el dia 12, allà a mitja tarda,
0: sí,
3: anar a pujar una muntanya.
0: Ah, mira.
3: I llavors poder veure l'eclipse des d'allà dalt.
0: Molt bé.
3: I un cop hagi passat l'eclipse, l'arròs ens aniria perfecte per poder sopar.
0: Ara, has vist? Clar, clar.
3: I
0: què? Quina cançó? Ah, explica'm.
3: I Frontals i Avall.
0: Avall.
3: I llavors de cançó, Te Regalo, de Carlos Baute.
0: Toma ya, ala. Que no ets el primer que me l'ha dit avui. No sé què té a veure aquesta cançó amb un eclipse, però ei, benvinguda sigui, està xula. Què ens explica? Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia, sóc la Tamara.
0: Què tal?
4: Em faria molta il·lusió guanyar tant el pack d'arròs com les ulleres per veure l'eclipse. El meu pla el dia de l'eclipse és estar de guàrdia a l'hospital.
0: Vaja.
4: Per tant, intentaré sortir una estoneta si els pacients m'ho deixen a la terrassa per poder veure'l.
0: Aviam si hi ha sort.
4: I la cançó que posaria durant l'eclipse

0: Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Menjaríem juntes.
2: Molt bé.
1: Vinga, adéu, bon adéu. Estiu.
2: Igualment. Ens va, explica on t'enganxarà l'eclipsi. Què faràs el proper dimecres?
3: 608-71-7141.
2: I quina seria la cançoneta que posaries en aquests dos minuts, crec, aproximadament, que donarà l'espectacle? Home, jo et proposo aquesta, parlar una mica d'això, no? Atrapat al cel. Et quedes allà mirant fixament Locked Out of Heaven, marca de la casa de Bruno Mars. Són aquí, camí de dos quarts, al Matina d'Estiu. Bon dia!

0: REC 105 Barcelona.
1: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
2: Increïble!
1: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
3: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
4: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de...

0: Mobles La Fàbrica ja estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
1: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
2: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
3: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
4: Escupi.
3: Avui en fem servir moltes més.
4: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
3: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
0: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.

0: Bam, bilam, bam, bam. Recordeu l'original, no? Doncs ho ha fet UGEL ara, una nova versió, així més animadeta, més dance, eh? Una mica de pebre, amb una mica d'alegria. I s'ha convertit, amb la tonteria, en una de les grans sensacions d'aquest estiu. Això que es diu Jamaican, bam, bam, sonant a través de RAC 105 en una nova jornada, en un nou matí d'estiu. Matí de dimecres. Bon dia, bon giorno, va. Últims 20 minutets de programa i estem repassant els vostres missatges per guanyar aquest lot de productes Nomen d'arròs del Delta de l'Ebre. Amb tot tipus d'arrossos i amb aquestes ulleres molt cotitzades i demanades, homologades per gaudir de l'eclipsi. M'has de dir amb quina cançoneta veuries l'eclipsi. Hola!
1: Hola, Raxensi!
0: Què tal?
2: Som la Gina,
3: l'Elio,
4: l'Abril
2: i l'Ablé. I la cançó que nosaltres escoltaríem mentre mirem l'eclipsi seria Sky Full of Stars.
0: Oh.
2: També us volem dir que aquell dia anirem a Tarragona, les 4, amb la nostra família, a mirar l'eclipsi des d'una barca.
1: Adéu!
0: Adéu-siau! Sí, sí. Genial, sempre a Coldplay. És encertar, eh?
5: Hola, bon dia. M'agradaria veure l'eclipsi a un poble d'Osca que, segons tinc entès, es podrà veure molt bé. Que passa que em falten les ulleres.
0: Vaja.
5: I la música que posaria seria la de Extremo Duro, Buscando la Luna, que crec que és molt apropiada.
0: Doncs sí.
5: Felicitats pel programa. Una abraçada.
0: Una abraçada, bonica. Estem tafaners avui, eh? Sí. Què feu el proper dimecres? Doncs home, dia històric, recordo, eh? Ens ho ha dit abans el Martí Oliveres. Crec que fins al 2150, una bajanada. No sé si són 125 anys que no tornarem a viure una cosa igual, així que encara ets a temps de participar últims 20 minutets i d'aquí una estona amb l'Arnau Mulet, que serà la mà innocent, veurem qui s'emporta aquest lot de productes Nomen i aquestes ulleres homologades Buscando la Luna d'Extremo Duro, eh? Bona, bona, bona. Jo et proposo aquesta, va! És una novetat, a més, aviam què et sembla. El més nou de Maria Jaume, obrint de nou el seu darrer treball, amb aquesta cançó així, amb un toc electrònic. La mallorquina torna a la teva...

0: Doncs amb aquest The Bright Side arriba el moment de veure qui s'emporta el premi, no? Arnau Mulet, què tal?
1: Molt bé, i tu què tal? Com estàs? Bon dia!
0: Ai, ai, ai, quina energia, Arnau!
1: Sí, vinga,
0: a tope! Com t'agrada a tu regalar premis? Perquè ja he dit fa una estona que l'Arnau Mulet seria la mà innocent que, bàsicament, diràs números.
1: Vale.
0: Fer-ho així. Tu has de dir números. 4 cap amunt, 3 cap avall. I el 3, per exemple, no només són 3 missatges, sinó són 3 rodetes de ratolí, que això potser cada una són 10. Per tant, anirem fent-ho així sobre la marxa i tu m'has de dir cap amunt, cap avall.
1: Ja, eh? Vale.
0: Bueno, espera't, dona'm un segon, que ja que hi som...
1: No sé.
0: Espera't.
1: Tu, el director.
0: Així, una mica d'atenció.
1: Ah, val.
0: Ai, per favor. Vinga.
1: Igual doncs has de fer masses coses a la vegada,
0: sí,
1: Héctor, perquè
0: ja.
1: Jo estic aquí la mar de feliç sense tocar ni un botó i tu estàs...
0: Em falten mans. Vinga, va, vale. Digue'm números.
1: El pop de RAC 105. 3 avall.
0: 1, 2 i 3.
1: 1 amunt.
0: 1.
1: 4 avall.
0: 1, 2, 3 i 4.
1: I 3 amunt.
0: 1, 2 i 3.
1: Aquest.
0: Aquest d'aquí, eh?
1: Sí.
0: Aquest d'aquí.
1: Sí.
0: Perfecte. Oh. És que un moment...
1: Ui, n'hem obert un de molt raro.
0: Ostres, tio. No, és el que hi ha.
1: Què diu?
0: És el que hi ha. L'única cosa dolenta és que no tinc la cançó que demana, perquè no sé quina és.
1: I però, a més, en fi, no és un àudio, sinó que és un text.
0: Un text. En fi, diu el següent. Diu això. Soc en Lluís de Sort, un pringat que treballaré tots els dies d'agost. Vaja, ja comencem malament. Diu, si puc m'escaparé amb la família per veure l'eclipsi. La cançó podria ser Annie Lennox, banda sonora de Dràcula. Salut.
1: Uau.
0: Banda sonora de Dràcula. En fi.
1: Això és el que passa per no preparar-ho abans, però clar, no es pot preparar.
0: No es pot preparar, perquè al cap i a la fi l'important és que la gent sàpiga que això és 100% sort i que no s'ha preparat.
1: Mira, sort i se'n va cap a sort. Què et sembla, no?
0: Doncs vinga, en Lluís, de Sort, el pobre pringat, segons ell mateix, que treballa, però que s'escaparà...
1: Sí, però deu estar fresquet ara, Sort, eh?
0: Sí. Doncs res, que t'emportes el lot de productes Nomen, molts arrossos, basmati, bomba, una autèntica meravella per part de Nomen, i a més aquestes 6 ulleres homologades. De seguida et preguntem, ens dones les dades i totes aquestes coses. Mulet, tu què, preparat o no?
1: Jo preparadíssim, acabo de mirar la temperatura de Sort, ara mateix 25 graus, però diuen que demà plourà molt,
0: plou.
1: Per tant,
0: doncs, estupendo.
1: Vale. Molt preparat ja per encarar doncs, aquesta tarda ja, perquè és fins a les 4 de la tarda estaré aquí posant èxits.
0: Perfecte, nervis i emoció.
1: Molt.
0: Doncs vinga, per part d'Electroguet, salutacions, demà hi tornem, que vagi genial aquest dimecres. I demà, per cert, també tornem a tenir premi, un altre premi xulíssim, d'això en parlarem demà. Mentrestant, doncs mira, deixo'm aquesta, que si Arnau, que t'agrada i força.
1: M'encanta.
0: La Swedish House Mafia.
1: Brutal.
0: Don't you worry, child. Adéu.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: This is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs que...

0: Quina atmosfera que hem creat aquí a RAC 105 ara mateix, no? Amb aquesta grandíssima cançó de DJ Gotja, amb la veu inconfusible de Jason Derulo, Mi Chico, per començar aquesta nova hora.
1: La teva música.
2: Amb Bernau Mulet.
0: Va, que ens hi posem després de l'Héctor Huguet, que, com ja és habitual, el tinc aquí al meu costat menjant-se l'entrepà de cada dia. Avui què toca, Héctor?
3: Avui gall dindi.
0: Gall dindi. Anem a menys, eh? Perquè hi fuet, botifarretes, truita de patates, no? Si no recordo malament. Avui gall dindi, noi. Està fit, eh? El xaval. Va, que ens hi posem amb Miley Cyrus.

0: sonant. La teva música.
1: RAC 105.
2: Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
3: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
2: Bona fórmula, eh?
3: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
5: Carglass canvia! Carglass repara.
6: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
7: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.

0: Déu-n'hi-do quin èxit que ha tingut aquesta nova versió de Like a Prayer de Madonna. Segurament que tothom que està escoltant ara mateix la ràdio l'haurà reconegut. Això sí, amb la versió de Josh Fawaz. Un tio que ha sorgit de les xarxes, així.
1: Rex 55.
2: La teva música.
0: Com un bolet. Però escolta'm, aquesta cançó li està funcionant molt bé a tot el món. Va, un quart d'una al migdia. Atenció, perquè ara ens arriba una col·laboració de pel·lícula. Lady Gaga per un costat, Bradley Cooper per l'altre, amb aquesta, que és una cançó de la pel·li Star is Born. Es diu Shallow.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: RAC 105. I camí a 1:15 del migdia ens hi trobem a Kylie Minogue, un artista que porta una grandíssima trajectòria. Aquesta és una de les cançons que forma part del seu repertori d'indispensables. Es diu Padam Padam.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys les segones rebaixes?
2: I d'on ha sortit aquesta butaca?
1: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
3: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
4: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
5: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
4: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
6: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
7: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
8: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
9: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
10: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
11: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
9: Menys Shazam i més Rec 105.

0: Aquesta és Kate Ryan amb el seu LLA. A veure, suposo que estàs al cas que el proper dimecres hi ha un esdeveniment molt especial, eh? Sí. I no, no estic parlant de l'eclipsi solar. Per què? Doncs perquè el dia 12 d'agost la Gira 105 fa una nova parada a les Barraques de Rosa. Sí, senyor! La nit més màgica a la Gira 105 arriba a Roses per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105 allà. I seran, atenció, l'incombustible Enric Font del Ja Tardes i l'Ernest Codina del Matina Codina punxant a la festa més divertida de l'estiu. Recorda, el dimecres dia 12 d'agost, la Gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. Que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força et facin quedar a casa, va. Us hi esperem. 12 d'agost, Roses.
1: RAC 105. La teva música.
0: Ara Damiano David.

És Ivan Herzog amb aquesta meravella que es diu Des de lluny, una cançó que, escolta, em toca la fibra. Com molt poca gent sap fer, ell sí, ell de la mà trencada, i ho demostra en aquest gran èxit que sona també, evidentment, aquí a RAC 105. Música feta i pensada en català, com ens agrada. Va, direcció a la una al migdia. I ara, atenció, perquè ens arriba Aitana. Amb això, en el cotxe.

veure, Taylor Swift, ara la tenim feliçment casada ja, però ha tingut un passat de moltes relacions que em s'han troncat, no? I en una d'elles doncs, li va cantar això a un seu ex. We are never ever getting back together. Que no ho provis, que no tornarem a estar mai més junts. En fi, el 2024, el Festival d'Eurovisió va pujar un artista que encara a dia d'avui seguim preguntant-nos a veure com va poder arribar això tan lluny.

0: το.
1: La Diva Música.
2: Rack Sensing. Atención a este temazo de línea directa. Directo al número uno.
3: Valorado.
2: Y tanto que valorado. Porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
4: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
6: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web, així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de...

0: Your Love. Així es diu aquesta cançó de Madonna al costat de Sabrina Carpenter, dues artistes que s'entenen en la mar de bé i ho demostren en aquesta grandíssima proposta.
1: La teva música, amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos, eh? Passen pràcticament 3 de la 1 del migdia en rigor directe en aquest dimecres, dia 5 d'agost. Sí, sé que molta gent està de vacances, però n'hi ha d'altres que no. Estiguis o no estiguis de vacances, tranquil, perquè nosaltres sempre estarem al teu costat amb la bona música d'aquesta casa. De fet, ara agafem aire amb Max Navarro, Estrelles.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà, però encara...

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Aquest regal et deixarà eclipsat. Per compres superiors a 20 euros aconsegueix gratis unes ulleres d'observació solar certificades LSPU, valorades en 1,99 €. El 4 i 5 d'agost en hipermercats Carrefour i Carrefour Market.
6: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
7: Perdona, tindries lloc per dos?
8: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
7: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: La teva música.

Déu-n'hi-do, quina elegància que gasta Bruno Mars en aquesta nova proposta que es diu Risk It All. Té talent, té traça, té... En fi, ho té tot. I és que a part es pot permetre treure qualsevol tipus de música perquè tots li comprem. I m'encanta, la veritat. En fi, va, un quart de dues del migdia, RAC 105, ets allò correcte, ets allò que de quan ni se t'acudeixi tocar el dial, perquè si no et perdràs, mira, Nil Moliner, que ja el tenim preparat. O abans. Una de les mítiques de Katy Perry, segur que la coneixes, California Girls.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.
2: És la banda sonora de la grande part del Tour de França. Són els Octoprats amb aquesta que es diu Energia. Cançó molt festiva, molt alegre, que em va perfecta per dir-te que el proper dimecres hi ha un esdeveniment brutal, eh? I no és l'eclipsi. El 12 d'agost, la Gira 105 fa una nova parada a les Barraques de Roses. A la nit més màgica, la Gira 105 arriba a Roses per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105. Allà hi serà l'incombustible Enric Font, del Ja Tardes, l'Ernest Codina, el Matina Codina, punxant a la festa més divertida de l'estiu. Recorda, dimecres. La gran festa no és l'eclipsi, eh? La gran festa és el que hi ha després. És la Gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. No hi faltis. RAC 105. Camí a dos quarts de dues. Ara és el moment d'Iva Max, artista internacional que fa uns anys ens proposava aquesta. Maybe you are the problem.

RAC 105 Barcelona. Aquest mes al Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a Club.

0: de vins lavanguardia.com. Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
1: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: Estiu a RAC 105.
1: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
0: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
2: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
3: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
0: Menys Shazam i més RAC 105.

0: A veure, hi ha cançons que no passen mai de moda i que cada estiu aquí a RAC 105 ens agrada recuperar, com aquesta. S'ha marcat, eh? Billy the Vision and the Dancers. Apa, que no l'hem ballat vegades, que no l'hem cantat vegades. I probablement amb alguna cosa fresca a la mà. De fet, en recorda tots el mític anunci d'Estrella Damm. Va, que anem ja a direcció 3:15. I això no para.
1: RAC 105. La teva música.
0: Ara és el moment de Coldplay amb aquest Feels Like I'm Falling in Love a RAC 105.

0: doncs crec que està clar que si algun artista ho està fent bé és Olivia Rodrigo, eh? Ha publicat el seu nou treball que està funcionant molt bé, tothom li encanta, a més amb aquest toc únic i característic, i està col·laborant amb grans artistes. De fet, la vam veure amb The Cure i fa pocs dies va fer una aparició a un concert de Smashing Pumpkins.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: En fi, grandíssim artista que ens acaba de regalar el seu Drop Dead. Va, camí de les dues i ara tornem a casa. Danny Six i East Kids han fet això. Que s'aturi el temps.

0: Begging. Aquesta és la versió que en feien els Måneskin abans que Damiano David decidís muntar el seu projecte propi i, escolta'm, es desmarqués una mica de la banda i de la formació. Tot i això, crec que no s'han acabat de separar del tot mai. A veure si algun dia doncs fan alguna cosa junts, no ho sé. En fi, ara és el moment d'Olivia Dean.
1: La teva música.
0: Arribarem a les dues amb aquesta meravella, amb aquesta qualitat musical i amb aquesta veu enorme. La cançó es diu Man I Need.

0: tota música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri.
1: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major de...
9: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals. Molt útils pel cotxe.
10: Carglass canvia... Carglass repara.
11: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.

0: Doncs aquí tenim Aitana, que està ja planant el terreny pels seus concerts de Barcelona. De fet, és el que té pròximament. Serà el dia 4 de setembre al Palau Sant Jordi.
1: La teva música...
2: Bernau Mulet.
0: Vinga, va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Em passen 4 de les 2 del migdia. Aquí seguim, acompanyant-te, com sempre. Bona música, bon rotllo, és el lloc correctíssim. Ets a RAC 105. De seguida passarà per aquí la Taylor Swift, que ja la tenim ben casada abans, però oques grasses. Amb aquesta meravella. Això es diu Torno a ser jo.

0: La teva música.
1: RAC 105. Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't amb firmes com Bimbay Lola, Lacoste i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
2: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: La teva música.

0: Alex Warren, artista aparegut a través de les xarxes, que ha demostrat sobradament el seu talent i la seva eficàcia.
1: Rex Tinsling,
2: la teva música.
0: Amb cançons com aquesta que es deia Fever Dream. A veure, estem a dimecres, sí. Però escolta'm, nosaltres sempre per celebrar que no quedi, i ara és el moment de recuperar aquesta cançó de Riton amb Nightcrawlers, que es diu precisament Friday. Ei, hi arribarem, també.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

A veure, això és un himne de la música, de la cultura hippie, podríem dir, de finals dels 60. Es va popularitzar molt. Ara, amb aquesta nova refrescada, doncs mira, està sonant un altre cop la mar de bé per tot arreu. San Francisco, eh? Sound of Legend. No sé què opinaria l'autor original si aixequés el cap i escoltés aquesta versió. La qüestió és que, escolta'm, jo crec que està molt bé. En fi, va. Ara és el torn del Luis Capaldi. El vam tenir molt temps retirat per temes de salut, després va poder tornar i ara sembla doncs que la cosa ha millorat molt i el tenim fent concerts, eh? Amb cançons tan brillants com aquesta. Es diu Forget Me.

Rec 105 Barcelona. Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes? I on

0: ara menjo les segones rebaixes.
1: I d'on ha sortit aquesta butaca?
0: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
2: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
3: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Aquest és el so RAC 105.

Una cançó lluminosa, una cançó que la veritat sona molt i molt bé, de Purple Disco Machine. Es diu Hypnotize. I te la recuperem una vegada més aquí a RAC 105, en rigorós directe. En aquest dimecres, he hagut de pensar molt, eh? Estem ja a unes altures de la setmana que, escolta, la cosa està costant, per què negar-ho? Però, ei, la part bona és que ja és dimecres, sí. I la part més bona encara és que els que arriben a continuació són dos artistes en majúscules del panorama català. Per desgràcia, un dels dos grups plega, sí, però l'altre no, segueix. Per un costat tenim els valencians La Fúmiga. Per l'altre, els de Mataró, Els Tiets. Això es diu Covards.

0: Doncs es veu que la discoteca on Madonna va actuar per primera vegada a la seva vida es deia exactament igual que aquesta cançó, Dansteria. Li ha volgut fer un homenatge, la veritat és que li ha sortit molt bé. Una de les cançons del moment, sens dubte, per això te la proposem també aquí a RAC 105. Saps quina és una de les cançons del moment, també?
1: RAC 105.
2: La teva música.
0: La nova de Miqui Núñez. Directament des de Terrassa. Recuperant sons més ska, més festius, amb aquesta grandíssima proposta que es diu Un altre cop.

Ens hem posat una mica tendres i romanticots amb aquesta cançó de Tom Odell. Això sí, amb la versió una mica més animada de DJ Tiesto, un tio veteraníssim de la música electrònica que porta molts anys fent grandíssimes cançons, i aquesta doncs és una que també es suma a la seva cartera d'èxits. Va, direcció a les 3. Artemas, I Like the Way You Kiss Me.

0: teva música.
1: RAC 105. En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900 903 743.
3: Verisure.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: recuerdo de ti, Nil Moliner, amb aquesta grandíssima proposta que se'ns ha ficat a la butxaca a tots, absolutament. Quina autèntica meravella, quina veu. I és un artista que té la capacitat de treure a tu un somriure amb totes les seves propostes i les seves produccions, eh? Boníssim.
1: La teva música...
2: amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: Arrencant nova hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. En passen 4 de les 3. Et dic l'hora perquè, sí, estem en rigorós directe un 5 d'agost. Però, escolta'm, algú ha de venir a treballar i a posar cançons, no? Que... va, i ara és el moment d'Ed Sheeran, el nostre pèl roig de referència amb aquesta cançó, que diu que ha anat deixant els mals hàbits.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Benisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Benisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Benisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
4: Benisure.
5: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: La teva música.

0: Ai, sí, diumenge sense drama, eh? És la cançó dels Catarres que s'està convertint també en un èxit i que apunta a ser la cançó de l'estiu en català.
1: Tots els dies que vindran.
0: A més, saps el millor d'això? És que els tindrem a la Mercè de RAC 105, els Catarres, al costat ni més ni menys que dels Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia de Xoc i Marcos amb K. Això serà el divendres dia 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Es preveu moltíssima gent, eh? Això comença a 8:45 del vespre. T'ho anirem informant, però vés agafant posicions ja ben d'hora perquè es posa com un ou allò. Ara, Alex Warren, Ordinari. They say

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: A veure, i ara què vols que digui d'aquesta cançó? És un himne, una cançó d'aquelles que ens ha fet ballar, que ens ha fet gaudir, que encara ens posa els pèls de punta i que tranquil·líssimament pot sonar al programa El Ritme de la Nit, recorda? Aquí a aquesta santa casa, cada divendres i cada dissabte, a partir de les 9 del vespre, amb l'Héctor Huguet, sí, el que també el tenim per aquí els matins. Aquest estiu el tenim explotat, aquest tio, eh? En fi, la cançó és de Mojo i es diu Leire. Espectacular.
1: Rec 105. La teva música.
0: Va, que aquí no para mai el ritme i ara és el moment de Lady Gaga amb aquest meravellós Abracadabra, Rec 105.

Déu-n'hi-do que tenim aquí l'Ario al costat de Justin Bieber. Amb aquesta cançó es van fer molt amics, després resulta que es van barallar, ara sembla que tornen a ser amics, i com sigui, la cançó ens quedarà pels anys, eh? Això es diu Stay. I amb ell jo que em vaig acomiadant, salutacions de l'Arnau Mulet, de seguida la Nayara Fernández, que s'hi posa fins al punt de les 9 del vespre acompanyant-te amb el bo i millor de la teva música. Abans, però, Figaflowers o Rey, amb aquest Where is my husband?

0: La teva música.
1: RAC 105. En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900 903 743.
3: Verisure.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
6: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
7: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
5: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
7: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es COVID?

0: Si haguéssim d'escollir una música electrònica per començar aquesta nova hora, seria aquesta de Another, que es diu Talk to You.
1: La teva música.
2: Amb Nayara Fernández.
0: 4 i 1 d'aquest dimecres 5 d'agost. Salutacions a Nayara Fernández. Aquí estarem de 4 a 9, sempre acompanyant-te amb la millor música. Com aquesta, una col·laboració de Maroon 5 amb Christina Aguilera. Per començar aquesta nova hora, es diu Moves Like Jagger.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
4: Verisure.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
0: La teva música.

0: Ens ha de tirar Douchi, que va guanyar el premi a millor vídeo musical en els Grammy Awards per aquesta cançó.
1: Rec 105. La teva música.
0: I qui potser també podria guanyar el vídeo musical és aquesta triple col·laboració de DJ Gouja, Jason Derulo i Melody, que es diu així.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Quants cops a la vida ens hem sentit insuficients en l'amor pensant que mai arribaria la persona indicada? Això és el que ens ha explicat Eddie Swims amb aquesta novetat que van portar a RAC 105 fa molt poquet, que es diu així, Mr.

0: RAC 105.
1: I de no ser suficients amb l'amor, estar obsessionats amb els èxits. Això és el que ens portava Rosalía i The Weeknd, que es diu La Fama.

0: Què hagués passat si realment Carol G hagués conegut aquesta persona abans que ella tingués parella i s'hagués casat? És el que ens parla aquest tema, anomenat Si antes t'hubiera conocido.
1: La teva música.
0: I és que potser Carol G estava una mica obsessionada amb aquesta persona com tòxic de Britney Spears.

Mentre farem el seu pròxim àlbum de Camila Cabello, tenim aquest Don Goyet, que es va sortir el juliol del 2021 i té ritmes així tropicals, de cúmbia i també algun element pop. I res, 4 minuts perquè siguin les 5 de la tarda aquí a RAC 105. Baixem una miqueta les revolucions amb un tema de The Wanted que es diu Glad You Came.

0: ella està asseguda al costat d'un ordinador.
1: La teva música amb Nayara Fernández.
0: 5 i 2 d'aquest dimecres 5 d'agost. Soc la Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, 4 horetes més amb la millor música, però la millor internacional i també nacional, com la que ve ara, eh? Arrenquem molt bé l'hora amb aquest tema de dancing, molt conegut. Es diu Cake by the Ocean.

0: La teva música.
1: RAC 105. Formigueig, pesadesa, inflor. Quan les cames perden el ritme, Trombocit millora la circulació i alleuja amb eficàcia les cames cansades amb verius. Trombocit de Laboratoris Lácer. Allibera les cames. Amb pantosàpol i sulfat sòdic per cames amb verius en adults. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
1: Mary Shorts.

0: Hi ha cançons que no s'obliden, com el clàssic Amics, en aquest cas, un remix de Sopa de Cabra, Su i Mon DJ, que es diu Camins, Somnis i Promeses.
1: Camins que hem de fer sols.
2: Rec 105. La teva música.
0: I segurament aquesta cançó en un temps tampoc s'oblidarà. És de Madonna i Sabrina Carpenter.

altres, que és molt pandèmica, perquè es va fer molt viral, sobretot a TikTok. I queden 7 minuts per 4:45 de la tarda. I mira, avui al Matina Cuina parlava l'Hèctor Huguet de l'eclipsi, de l'eclipsi d'aquí una setmana, justament. I jo, desgraciadament, m'hauré de quedar aquí a l'estudi, però sempre posant-vos les mateixes cançons. Però, en canvi, Bus i Leire Martínez us diu... que anem a veure'l, que no hi ha pla B.

0: Rexem 5 Barcelona. Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menjo les segones rebaixes?
1: I d'on ha sortit aquesta butaca?
0: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven. Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo. Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.

0: a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
1: Carglass canvia, Carglass repara.
2: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponès.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900-903-743.
5: Mary Short.
6: La teva música.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Hi ha cançons que serveixen per pujar l'ànim si tens un mal dia. I aquesta de Doctor Prats és perfecta. Es diu Energia.
1: RAC 105.
0: Passen 5 minuts de 6:15 de la tarda. De seguida tindrem a l'Anna Mena i la Belinda amb el seu Les 12. Però abans, fa 15 anys, Laiki Lee... Ens portava I Follow Rivers.

que està sonant ara mateix a tots llocs. I és que mira, per celebrar-ho, el pròxim dimecres hi ha un esdeveniment molt especial i no estic parlant de l'eclipsi solar, i és que el 12 d'agost la Gira 105 fa una nova parada a les Barraques de Roses. A la nit més màgica, la Gira 105 arriba a Roses per fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105. Allà hi serem, atents, eh? Hi seran l'incombustible Enric del Ja Tardes, l'Enric Font, l'Ernest Codina del Matina Codina, punxant a la festa més divertida de l'estiu. Recorda, el dimecres 12 d'agost, la Gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses. I que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força et facin quedar a casa. Us hi esperem! Mentrestant, mentre esperem a que sigui aquest dia 12 d'agost, que queda res, hi ha una setmaneta per gaudir de l'eclipsi. Nosaltres aquí a RAC 105 et portem la millor música. En aquest cas, abans de passar amb l'estrella del pop internacional, Olivia Rodrigo i el seu Drop Dead, tenim la col·laboració de Ed Sheeran i Justin Bieber, que es diu I Don't Care.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

aquest pop rock d'Imagine Dragons, que es diu Bones, i fa que quasi arribem a les 6 de la tarda. Res, queden 4 minuts, i per acabar l'hora, per totes aquestes persones que tinguin una miqueta de mal de cap, la propera cançó va perfecta perquè és molt relaxadeta. És Su, que ens porta Tant de bo. Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: L'estiu a RAC 105.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105, volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: Doncs sí, Aitana és la nostra superestrella i també l'escollida per començar una nova hora aquí a RAC 105.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Són les 6 i 3 d'aquest dimarts, no? Dimecres ja, 5 d'agost. Salutacions de Nayara Fernández. Com esteu passant la calorada? Per fer-la més amena, tenim a Caigo i Eva Max.

0: Sant.
1: La teva música.
2: RAC 105. Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
3: Ui, quin fred que m'ha agafat.
4: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
3: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: en aquest últim àlbum s'ha posat molt romàntic i té cançons meravelloses com aquesta que es diu Risky Roll.
1: RAC 105.
0: I ja ens avançava l'home del temps aquest matí al Matina Codina, que ja començarà a afluixar les temperatures, inclús plourà. Però mentrestant tenim nits bastant cansades i amb bastanta calor, com aquesta cançó, Hot Summer Night.

0: Pots aixar-te les ulleres de sol.
1: No!
2: Però mai t'oblidaràs d'escoltar-nos. L'estiu, a RAC 105.
3: Sóc un podrit en un lloc avorrit. Maquino aturdit rere d'un menir. Poc en què la realitat falta un estatat. Estic en captivitat, dissociant la veritat.

Doncs mira, jo a San Francisco no he anat, però he anat a llocs també molt xulos, eh? Encara que aquesta cançó de Sound of Legend és maquíssima. Canviem de sintonia amb aquest tema que ja fa uns anys que està aquí amb nosaltres, és de Selena Gomez i Rema, i es diu Calm Down.

0: Rec 105 Barcelona. Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
1: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Ei, tu! Si tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
4: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
5: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
6: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
4: Menys Shazam i més Rec 105.
7: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900 903 743.
9: Verisure.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
0: Rec 105. La teva música.

És Ariana Grande, que ens porta No Tears Left to Cry. I és que si encara no ens segueixes a les nostres xarxes socials, Arnau Mulet ha penjat un reel dient que Ariana Grande ha retirat de la vida pública durant un temps. Però bé, aquí nosaltres seguim. Amb un altre artista internacional, és Miles Smith, que ens porta això que es diu Stargazing.

l'homenatge que va fer Madonna. El lloc on va començar és amb aquesta cançó, Dansteria. I mira, avui és dimecres, no? Doncs el dimecres vinent hi ha un esdeveniment molt especial, i no estic parlant de l'eclipsi solar. És que el 12 d'agost la Gira 105 fa una nova parada a les Barraques de Roses. A la nit més màgica, la Gira 105 arriba a Roses per a fer-te ballar amb els millors èxits de RAC 105. Allà hi seran, atents, l'incombustible Enric Font dels Getardes i l'Ernest Codina del Medina Codina punxant a la festa més divertida de l'estiu. Recorda, el dimecres 12 d'agost, la Gira 105 des del recinte firal del càmping Bahia de Roses, i que ni l'eclipsi ni el costat fosc de la força et facin quedar a casa. Us hi esperem nosaltres. I més a més, amb propostes com aquesta que mira ens portaven detallets, justament perquè sigui la cançó de l'estiu,

0: ja es pot considerar que Anotera està creant un himne mundial amb això que es diu Talk to You, que té més de 120 milions de reproduccions a tots jocs.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Quasi les 7 i 3 del vespre, ja quasi, d'aquest dimecres 5 d'agost, i nosaltres seguim amb un himne que també és mundial, però del 2009. És Lady Gaga, que ens portava aquest Bad Romance per començar l'hora a RAC 105.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el so
3: RAC.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
4: Verisure.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
1: La teva música.

Shakira, que ens portava aquest Zoo, formant part de la banda sonora de la pel·lícula Zootrópolis 2. I mira, també Shakira s'ha fet molt viral últimament per un meme que ha recreat de fa uns quants anys. No sé si ja l'heu vist per xarxes socials, però nosaltres aquí seguim amb els Amics de les Arts que actuaran el dia 8 al Festival Terra Mar de Sitges amb cançons com la que ve ara. Es diu Segurament t'estimo.

Sigueu qui perdien preguntes, quin és el meu somni d'adolescent, o quin era? Era estar a la ràdio, així que podríem dir que ho he complert. I vinga, va, que falten res, 30 segons perquè siguin 2:15 d'avui de la tarda aquí a Resident 5 i nosaltres seguim, com sempre, amb molt bona música. En aquest cas, escombrem cap a casa amb una novetat de fa uns mesets d'Ivan Zergo. Que es diu Des de Lluny.

0: Rec 105 Barcelona. Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: Bruno Mars.
2: Joe.
0: Olivia Dean.
2: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
3: Mi penya del RAC 105.
4: Soc el Guillem de Bugós.
5: El Pred García.
6: Tinc a Flauas i Stay Home.
7: Espúmila des del País Valencià.
8: Som els Ties.
9: Soc el Migui Núñez.
10: Hola, RAC 105. Aquí Rosalía.
11: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits. RAC 105.
1: La teva música.
12: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
13: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
12: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Truca al 900 903 743.
0: Verisure.
1: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
14: Alexa, posa RAC 105.
15: RAC 105.
16: Google, posa RAC 105.
17: Siri, posa RAC 105.
18: La teva música.
19: Microones, posa RAC 105.
20: Aspiradora, posa'm RAC 105.
21: La teva música.
1: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La teva música.

0: 105.
1: I abans de passar amb Dua Lipa i el seu Dance the Night, tenim aquesta col·laboració de Félix Jaén amb Jasmine anomenada Ain't Nobody Loves Me Better.

Canviem de sintonia amb un grup mític, Black Eyed Peas, amb Don't Poke My Heart.

Després del seu èxit eurovisiu d'Eufòria, el 2023 ens portava aquesta que també va guanyar a Eurovisió amb 583 punts. És Loreen, representant a Suècia, amb això que es diu Tattoo. I res, queden 4 minuts per les 8 de la tarda. I aquí a RAC 105 acabarem molt bé i bastant dolços a aquesta hora. Amb això que sona per aquí, de Maroon 5, que es diu Sugar.

0: tan maca, que són així i es diu Me acuerdo de ti.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: Són les 8 i 3 d'aquest dimecres 5 d'agost del 2026. Soc la Nayara Fernández i ens queda una horeta de molt música. Molt música, no? Molt bona música. Com la que tenim per aquí, a Rihanna.

0: La teva música.
1: Per aquí, totes aquestes persones que aniran a la residència de Shakira, aneu escalfant motors amb aquesta que es deia Dai Dai. Mira, no sé on esteu ara mateix, però potser us ve de gust anar a la platja, no? Doncs mira, podem anar a la platja ara mateix amb Stay Homes i The Tietz, que ens porten la platja.

0: RAC 105.
1: I mira, com a artistes internacionals també tenim a Katy Perry, que el 2020-2021 va treure aquest que es diu Swish Swish. No sé si sabeu de què parlo, és d'un ball molt conegut que molt poca gent, bueno, de fet, bastanta gent ho sap fer.

0: Rec 105 Barcelona. Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
1: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: No podràs canviar d'emissora.

0: Doncs mira, avui també és un dia qualsevol d'agost i posem aquesta cançó de Soc un bohemio.
1: Un dia qualsevol d'agost.
0: I res, falten, què? 13 minuts perquè siguin les 9, així que jo em començo a acomiadar de vosaltres. Moltíssimes gràcies un cop més per escoltar-nos aquí cada dia. Salutacions d'Anna i Ara Fernández. Aquí estarem, com sempre, cada tarda de dilluns a divendres de 4 a 9 amb la millor música. Us deixo amb Aitana i el seu Formentera. Adeu, adeu!

0: sino.
1: Missatge institucional del Matina Codina. Des de RAC 105. Volem informar que...
2: Deixa'm a mi, noi, que sóc el jefe. Us parlo el president de tothom, des de la ràdio de tothom. La gent aquesta que crida i fa veuetes cada matí, al Matina Codina, està de vacances. M'agradaria dir-vos que tornaran en plena forma, amb energia, ganes i molta diversió. Però no us vull mentir. Gaire. Tornaran normal, tirant a cansats. Des de la Generalitat de Catalunya us encoratgem a no provar altres emissores. Espereu aquí a RAC 105, que total a les altres tampoc fan gaire cosa.
1: Matina Codina. No som el programa de tothom, però som el teu. La nova temporada comença el 31 d'agost.

0: Bruno Mars.
1: Joe.
0: Olivia Dean.
1: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
2: Sí, mi penya del RAC 105.
3: Soc el Guillem de Bugós.
4: Alfred García.
5: Tiga Flavos i Stay Home.
6: Espumida des del País Valencià.
7: Som els Pies.
8: Soc el Miqui Núñez.
9: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
7: Som els Catarres.
1: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
1: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: 3.388, 03, 3, 8, 8, de la sèrie 2, 0, 0, 2.
0: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: RAC 105, la teva música.
1: On sona el millor dels millors.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.